Everybody watching like

Security.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Doncs sí, sembla mentida, però el Víctor Pàmies és una persona que és incansable. A part de totes les col·laboracions que fa amb nosaltres, fa llibres de tota mena, i ara, mira, avui en presentem un.
3: A veure què tal.
2: Doncs ja ho veuràs. Avui presentarem Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 10 de juliol de 2026, Diada de Sant Cristòfol, que és patró dels conductors i els automobilistes. I atenció, perquè aquest és el programa número 853 de la nostra etapa digital i el 2642 de tota la nostra trajectòria.
2: Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un segon cap de setmana de juliol amb el país bullint d'activitat, festes per tot arreu. Avui és un dia de benediccions de vehicles a moltes poblacions, però també de festes majors que no s'aturen, com per exemple a Castellvell del Camp, a Cunit, a la Granada, a Premià de Mar, a Súria i a Vilaverd.
3: I pel que fa al contingut d'avui i com a tema central, presentarem el llibre Alls, cebes i refranys de Víctor Pàmies, publicat recentment per l'editorial F2.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona. Veniu, sí, ens acompanyeu.
3: Ara sí, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i a Overcast. I una salutació molt especial a totes les emissores que ens emeten i que fan xarxa amb nosaltres cada setmana.
2: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions dites i refranys amb en Víctor Pàmies, avui fa doblet, sons de la tradició amb en Ramon Vilar, les sardanes de Pau Casals amb l'Helena Mayor i uns secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: Però ara anem al reportatge central i per això anem a trobar-nos amb el nostre col·laborador i paremiòleg de capçalera, Víctor Pàmies.
4: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
6: i Amadeu Carbó.
4: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: Al Festa Festa tenim sort, molta sort, de comptar amb col·laboradors que s'arromanguen i no paren d'investigar, de remenar per aquí i per allà, i acaben publicant el seu coneixement en format de llibres, seccions, webs i qualsevol altre suport que sigui útil. És el cas d'en Víctor Pàmies. No us descobriré pas les sopes d'all quan us digui que és un autor prolífic en tots els sentits, tant que ho ha tornat a fer. Fa ben poc, de la mà de l'editorial F2 i dins la col·lecció Ecollibres, ha publicat Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. I és clar, nosaltres hem volgut presentar aquest llibre, un llibre molt atractiu visualment i amb un contingut paremiològic deliciós. Una cosa que queda molt clara a partir de la lectura d'Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, és que l'hort és ben viu en l'imaginari col·lectiu, fins i tot en els que, com jo, no n'hem tingut mai i estem més familiaritzats amb l'asfalt de la ciutat que amb les bledes i les cols. Potser per això, més d'una i de dues vegades, sembla que jo baixi de l'hort.
7: Bon dia, Amadeu i oients del Festa Festa. Doncs a veure l'origen d'aquest llibre, neix de la necessitat de parlar de l'hort, no?, a través de la cultura popular. Jo he tocat moltes tecles dins del tema de la fraseologia i dels refranys, però crec que el tema de l'hort precisament no estava gaire tocat, mentre que hi ha altres temes com per exemple la meteorologia i tot el que són orígens de frases fetes, que està una mica més cribat i una mica podem trobar molta més informació. El llibre de l'hort, per què l'hort? Doncs l'hort, d'alguna manera, ens retorna als valors de sempre, no? A les coses com s'han fet sempre i i com d'alguna manera sembla que hi ha com un interès de retornar a com feien les coses els nostres avis, els nostres pares, per estar connectats amb la terra, per estar connectats amb la tradició i amb el que ens ha portat fins on som ara, no? És allò de mirar endavant, però sense oblidar, doncs, de fer de tant en tant una mirada enrere que ens recordi d'on venim. Amb l'hort i la cultura popular és ben present perquè, per exemple, doncs, encara que actualment la major part de la població viu en ciutats, s'està portant a terme moltes iniciatives per fer horts urbans, perquè la gent doncs pugui tenir el seu petit hort en una terrasseta o en un balcó de casa seva. És la connexió amb la natura, és la connexió amb la terra que jo crec que val la pena d'intentar-nos endinsar i no fer invents. Jo crec que hi ha moltes coses que ja són sabudes, que ja són escrites, i jo el que he fet és intentar recopilar les que he considerat primordials i transmetre-les a través d'aquest llibre.
2: En Víctor Pàmies ens ha explicat com neix Alls, Cebes i Refranys, l'hort en la cultura popular.
7: Parlar sobre la gènesi del llibre és ben curiós perquè va ser un rebot absolut. Unes coincidències, sembla que estiguéssim predestinats a col·laborar. Jo no havia publicat res amb F2, que és una editorial del Papiol, i una companya de feina, la Vivian, feia un treball de final de màster d'edició i correcció de textos, i com que em coneixia a mi de la feina i coneixia F2 perquè ella viu a prop del Papiol i coneix la gent de F2, va fer un projecte de la publicació d'un llibre infantil sobre explicació de frases fetes, etc, per encabir dintre d'una col·lecció de F2 infantil. Bé, el treball el va aprovar amb molt bona nota i em va dir, diu, escolta'm, si t'interessa et poso en contacte amb la gent de l'editorial, que els conec, i a veure si surt alguna cosa. Jo, ah, sí, sí. I vam parlar, i la meva primera idea era fer alguna obra per acabar l'enciclopèdia del cos humà que vaig començar a través de Verkami, que vaig fer el llibre de l'ull, el llibre del cap l'any 2011 i 2012, que tinc el llibre de la mà més o menys embastat, però he d'acabar de reformular-lo perquè entremig hi ha hagut el canvi de normativa de la IEC, vaja, que l'hauria d'actualitzar per poder fer la publicació i hauria de fer un altre Verkami, no? Llavors jo pensava, potser a F2 li interessaria doncs poder-ho fer en 2, 3 o 4 llibres, tot el cos humà, doncs a través de les dites i dels refranys. Aquesta era la meva proposta. La proposta de F2, ells volien fer algun llibre sobre meteorologia, i no sé com va anar que en la col·lecció aquesta que fan d'ecollibres, doncs ja tenien acabaven de treure un llibre sobre l'hort urbà, com muntar un hort en una terrassa d'un pis, no? I aquí vam trobar el punt de coincidència. Amb ells, jo els hi vaig explicar que aquí a Vallromanes teníem uns horts urbans que parcel·lats perquè la gent pogués treballar doncs un trosset de terra i plantar quatre coses i practicar i aprendre, i vam trobar aquest camí del mig. Jo tenia fetes, iniciades unes quantes monografies de plantes, i a partir d'aquí doncs va sortir el contingut. F2 ja tenia molt material sobre il·lustracions de plantes d'hort i d'altres plantes. Jo tenia bastant de material fet sobre monografies també de plantes que puguin haver-hi en l'hort, i el llibre va sortir en relativament poc temps i amb una molt bona coordinació.
2: Un llibre que endreça el seu contingut en 3 apartats generals i un quart molt més pragmàtic.
7: El llibre és un recull de monografies de les diverses plantes que podem trobar en un hort català, o en un hort pròxim al que nosaltres coneixem. I ho he estructurat en 3 apartats diferents que penso que són prou diferenciats per tenir-los en apartats diferents, no? Que un seria hortalisses i verdures, en el qual doncs hi entrarien des de l'all, l'albergínia, la carxofa, la carbassa, la ceba, l'enciam, pastanaga, la patata, el pebrot, etc. No? Després, fruites i fruiters, on hi entrarien doncs, els albercocs, l'avellana, l'ametlla, la cirera, el codony, la llimona, maduixa, el meló, la pera, la poma, el préssec, etc. I, finalment, un altre apartat sobre herbes remeieres, que penso que també és un punt important dels horts, perquè aquestes herbes moltes vegades ajuden a mantenir l'hort lliure de plagues, d'insectes, etc. I a banda d'això, moltes d'aquestes herbes després tenen una utilitat tant a la cuina com en qüestions doncs, mèdiques o de salut. No? I aquí doncs, trobarem monografies sobre l'alfàbrega, la menta, el julivert, la malva, la ruda, el romaní, la sàlvia, etc. Hi haurà plantes que han donat doncs, per emplenar dues pàgines i encara haver de retallar continguts, i n'hi ha d'altres doncs, que fins i tot no apareixen perquè és un tipus de planta que segurament, pel que sigui, no es troba en els nostres horts, i segurament hi trobareu moltes fruites d'aquestes exòtiques que ens arriben ara, evidentment no en trobarem en el refranyer, i segons quines herbes remeieres tampoc deuen tenir tantes utilitats com perquè el refranyer se n'hagi fet ressò. I això fa doncs, que hi hagi un seguit de monografies i un altre seguit de plantes doncs, no hi apareguin.
2: I després d'aquests tres apartats generals, doncs el quart.
7: I a banda de les monografies que hi ha en aquests tres apartats generals, hi ha un quart apartat que jo crec que és prou interessant també, que fa un seguiment del calendari anual doncs a través de les festivitats i a través del calendari i a través del santoral, doncs anem trobant les feines que es poden fer en l'hort, les plantes que s'hi ha de fer en cada un d'aquests moments, i, per exemple, doncs, de Sant Joan trobem moltíssimes referències a l'hort. Us en puc llegir unes quantes. Diu, a partir de Sant Joan creix l'arbre i creix l'infant. Diu, abans de Sant Joan no alabis la collita. La figa, per Sant Joan, ves-li davant. Per Sant Pere, ves-li darrere. Per Sant Joan, l'ancià més gran. Per Sant Joan, les pomes són verdes. Pluja, Joana, podreix l'avellana. Veiem tot un seguit de consells i de raonaments doncs, que ens expliquen si plou durant aquesta època, doncs, les conseqüències que pot tenir en l'hort, com es va vivint doncs, això, no? L'esclat de l'estiu ja amb la primavera acabada, no? just acabada, i doncs, és molt interessant poder anar resseguint aquestes feines que s'han d'anar fent periòdicament en l'hort doncs, a través dels mesos i a través del santoral.
2: Però alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular també té col·laboracions que li donen valor afegit.
7: Del llibre, finalment, m'agradaria destacar també que hem pogut comptar amb un pròleg de Màrius Serra, que hi hem pogut doncs, afegir un article que ell va fer dedicat a la meva feina en la paleontologia catalana comparada digital, que és realment la nineta dels meus ulls, és el recurs per internet on hi ha recollits centenars de milers de refranys, frases fetes, expressions, i Màrius Serra, el 16 d'abril de 2022, va fer-ne una ressenya a La Vanguardia, a la columna que té.
2: Moltes gràcies, Víctor Pàmies Riudor, per apropar-nos al teu darrer llibre, Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, editat per F2.
7: Moltes gràcies, Amadeu, per la confiança que sempre em feu amb les coses que faig. Jo espero que el llibre agradi i us agradi, perquè la veritat és que està publicat amb molt de gust i jo he disfrutat molt cercant tot el material que us ofereixo. Crec que està prou aconseguit i és tot molt ordenat i molt, molt visual. Jo crec que entra pels ulls, però també entra pel cap, perquè hi ha molt contingut i moltes curiositats.
2: Ara, Víctor, no marxis gaire lluny, que tornes a entrar ben aviat amb les teves dites i refranys. Nosaltres ara continuem amb el programa.
3: Festa, festa! Escoltem el primer tema musical. Des del País Valencià ens arriba la veu compromesa de Pau Alabajos amb la cançó M'aclame a tu, un poema de Vicent Andrés Estellés que ja és tot un himne.

0: Gràcies, Pau Alavajos, per aquesta joia. I ara connectem amb l'actualitat per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Conèixer, compartir i gaudir de les danses i cultures d'arreu del món és l'objectiu de les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany, la 54a edició, tindrà lloc del 4 al 13 de setembre. 22 poblacions catalanes es preparen, doncs, per rebre el folklore de Panamà, Polònia i Mèxic, els països convidats. Les agrupacions de música i dansa tradicional que representaran aquests països tenen a l'esquena un gran recorregut promovent, difonent i estimant les seves tradicions. En aquesta ocasió ho continuaran fent al nostre país, però la voluntat de DiFolk no només se centra en mostrar altres cultures, sinó que s'esdevingui un intercanvi cultural. Ho explica Oriol Ramírez, el director de les jornades.
4: DiFolk és l'associació per la difusió del folklore, qualsevol folklore del món. I la idea aquesta és que nosaltres coneguem les cultures de fora, però les cultures de fora que venen també coneguin la nostra. D'aquí, doncs, quan anem pels pobles, doncs, intentar veure la realitat catalana, la realitat de cada poble amb la seva cultura popular.
3: És per aquest motiu que la gran majoria de poblacions que visiten aquests grups convidats també podran exhibir un tastet del seu folklore. De tots els municipis, en destaca especialment Calella, la població que inaugurarà les jornades, i Sant Vicenç de Castellet, que les clourà. Sigui la població que sigui, es tracta d'una molt bona ocasió per viatjar sense moure's de casa. Del 10 al 24 de juliol, el Cor Jove Nacional de Catalunya celebrarà la seva tradicional sessió d'estiu a Vic, una trobada intensiva que reunirà els joves cantaires seleccionats d'arreu del país per treballar el nou programa artístic sota la direcció de Mireia Barrera i acompanyats al piano per Jordi Armengol. Aquesta residència culminarà amb una gira de 3 concerts a Alaior, Menorca, al cèlebre Palau de la Música Catalana de Barcelona i, per tancar, a Banyoles, on el Cor Jove Català compartirà escenari amb el del País Basc en un concert que simbolitza el diàleg i l'intercanvi entre els dos territoris. El repertori, explica Mercè Cano, la presidenta del Moviment Coral Català, l'escull la directora Mireia Barrera i cada any té un tret particular.
5: Ella és la que fa una mica el guió del programa i llavors li agrada molt barrejar música amb algun altre art. I aquest any va barrejat amb poesia amb el Jordi Cornudella, que recitarà uns poemes seus i barrejats amb les peces que nosaltres farem.
3: És destacat també el compromís amb el talent local i és per això que solen seleccionar moltes composicions d'autors catalans. Amb tota aquesta feina feta, el cor us convida a viure una experiència artística concebuda com un únic relat sonor.
6: Gràcies, Emma, una setmana més per tenir-nos al dia de tota l'actualitat de la cultura popular. I de les notícies passem a l'estat de les colles castelleres. Connectem amb la Sara Suriol per conèixer les novetats del baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. El juliol comença amb manilles malves.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els Minyons de Terrassa han fet una doble estrena en la diada de la seva festa major, obrint la gamma extra amb el 2 de 9 i afegint el 4 de 9. Ara els Minyons són quarts per darrere de les dues colles de Valls i dels de Vilafranca. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia, a Barcelona, han recuperat el 4 de 8 amb l'agulla carregat. No feien aquest castell des del 2014. Els maduixots de l'Alt Maresme han tornat a completar amb èxit els castells de 7, estrenant el 3 de 7 i el 4 de 7. Finalment, els guillats de la Selva han coronat el 2 de 6. Els capgirats de Castellar del Vallès han sumat el 4 de 6 amb l'agulla i els brivalls de Cornudella han obert el seu caseller amb el 2 de 6 com a millor castell. Amb la colla del Priorat ja tenim 97 colles al baròmetre 2026. És el nombre més alt de colles convencionals actives de tota la història. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Suriol. La temporada castellera crema d'apes i va a ritme de vertigen. I de ritme en saben un pou els següents protagonistes, els Terratombats, que ens fan ballar rumba amb un clàssic generacional. Vull viure d'aventures. Recordeu que això era la sintonia de Bola de Drac.

0: I quina energia que ens han encomanat els terratombats. I ara de l'aventura passem a les dites i refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, una vegada més. Avui ens parles de mosques i de previsions de futur.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Qui mata una mosca a l'abril en mata 100.000. Cal fer les actuacions quan toquen i prendre les decisions quan cal. No es pot actuar contra natura. Aquesta és l'única manera d'aconseguir uns resultats reeixits i vistosos, amb més efecte i repercussió. Cal saber aprofitar les oportunitats quan venen i no deixar-les escapar. Si no és així, sempre ens lamentarem de les ocasions perdudes i perdrem energies pensant què hagués passat si haguéssim actuat d'una altra manera. Com evitar-ho? Fent el que toca quan toca i ara toca.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Val més estar previnguts i ara un duet que desprèn una complicitat absoluta. Mireia Vives i Borja Penalba ens canten La força de ser dos.

0: Hem escoltat la força de la Mireia i de Borja Penalvo i ara continuem amb el programa i anem a buscar l'arrel. Benvingut, Ramon Vilar, als Sons de la Tradició. Avui ens apropes a la peça A la finestra t'he vist.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
3: El fet de rondar ha estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres ponentines i meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins. Les noies, al mateix temps, no perdien ocasió de cantar mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les cançons que els havien cantat a les rondes. La ronda recorria els carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies casadores o que ja estaven promeses amb algú dels qui anaven a la colla. En principi, les rondes eren exclusivament de galanteig, però es desdoblaven vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. La cançó de ronda que escoltarem ve a ser un lloc comú d'altres cançons pel seu incipit, A la finestra t'he vist. Té la seva força còmica en el sentit que el protagonista es pensa que és la seva estimada embolicada amb un gorro la que treu el cap i, en canvi, és el gos que treu el morro. Aquesta cançó va ser recollida del senyor Pere Artigas de Miravet, Ribera d'Ebre, per Salvador Palomar i Salvador Revés el 25 de novembre de 1986.

0: Socorro.
1: Gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera, i moltes gràcies per recuperar aquestes perles collides del nostre cançoner popular. I ara una secció molt especial que ens acosta a la faceta compositora d'un geni universal. La nena Mayor ens parla de les sardanes de Pau Casal, i avui centrant-se en la sardana en do.
2: Les sardanes de Pau Casals.
3: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
2: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
3: Les sardanes de Pau Casals.
2: Presentat per Helena Mayor.
4: Sardana en do. Al Nadal de 1943, pocs mesos després d'escriure Sant Martí del Canigó, Pau Casals va compondre una altra sardana per a piano, batejada amb el nom de la tonalitat al títol, Sardana en do. La dedicatòria de la partitura fou per a la nena Michelle Puig, una altra de les filles del metge René Puig. La instrumentació per a cobla és d'Enric Casals, qui la va realitzar just després de la mort del seu germà el 1973. Un cop enllestida, demanà d'assajar-la als músics de la Cobla Barcelona. Felip Vila era aleshores el flabiol de la formació i recorda que Enric Casals, després d'un primer assaig amb la cobla, hi retornà diversos dies després per sentir-la de nou amb algunes modificacions. Els materials restaren a l'arxiu, car poc temps després la cobla va cessar la seva activitat. Vila va conservar a casa seva l'arxiu històric de la Cobla Barcelona fins que, l'any 2008, el va cedir a l'Associació Músics per la Cobla. Fou tot el contingut, totes les partitures, menys les de Pau Casals. Entre elles, justament aquella sardana carregada de l'emoció que li va causar haver-la pogut estrenar en la privadesa d'un assaig. L'estrena, finalment, tingué lloc a Sabadell l'any 2011, a càrrec de la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. Escoltem la Sardana en do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbó.

0: Hem escoltat Sardana en Do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la Càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Moltes gràcies, Helena. És un luxe poder conèixer millor l'obra del mestre Pau Casals. La festa...

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara, per acabar la nostra ronda de col·laboradors, obrim els calaixos de la memòria amb en Gustau Moles i els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: Vaja una sorpresa que m'he endut. El secret de l'etnològic d'avui volia donar-li el títol de surador, pensant que era la forma correctíssima de dir-ho i d'escriure-ho en català. I m'he topat amb que la forma acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans, als diccionaris, i per tant correcta, és la que finalment apareix com a títol: el flotador. Pretenia dir-ne surador, ja que és un objecte que sura, del verb surar o flotar. Al cap i a la fi, és per comentar-vos un objecte que ens és força familiar, sobretot als que vivim prop d'algun lloc on ens podem banyar amb aigües de certa profunditat, però que en aquesta versió que hi ha al museu, a hores d'ara, anem recordant cada cop menys persones. Des de temps immemorials, l'espècie humana ha tingut la preocupació de no saber moure's còmodament en un mitjà com serien les aigües d'un llac, d'un riu o del mar. Però, és clar, l'espècie humana, tot i que està preparada per flotar i per nedar, no en som conscients i sovint necessitem algun element extern que ens doni la confiança suficient per a moure'ns en l'aigua sense enfonsar-nos i, com a conseqüència, no ofegar-nos. Però l'estricta i científica veritat és que el cos humà, contràriament al que ens pensem, té la capacitat física de flotar en l'aigua. I això és degut a que la densitat mitjana del cos humà, aproximadament 950 quilos per metre cúbic, és lleugerament inferior a la de l'aigua dolça, uns 1.000 quilos per metre cúbic. Això ens dona la flotabilitat natural. Més encara, si inflem d'aire els pulmons, que actuen com a flotadors naturals, o, si volem flotar en aigua salada, més densa encara. El greix també és més dens que l'aigua. Per tant, una major proporció de greix ajuda a flotar. I tot això està científicament comprovat.

0: Diria que, malgrat aquests raonaments científics, la molt arrelada creença popular diu que ens podem ofegar si no sabem nedar o mantenir-nos flotant amb el cap fora de l'aigua, i que per això hem d'utilitzar algun element que ens ajudi. Aquí és on encaixa el flotador, que al llarg de la història l'enginy humà ha pensat per superar les pors. Però la història també ens diu que, de fa uns 10.000 anys, a Egipte, a l'anomenada cova dels nedadors, a la meseta de Gilgamesh, s'hi representaven uns personatges nedant sense cap mena de flotador. I vull recordar que, una mica menys endarrerit, però déu-n'hi-do, el grec Arquímedes de Siracusa va estudiar la densitat i flotabilitat de qualsevol element conegut, establint el que posteriorment es va conèixer com a principi d'Arquímedes, un dels principis més importants de la física, que diu: un cos insoluble, totalment o parcialment submergit en un fluid, líquid o gas, en repòs, rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. I això val per a tot i tothom. Una anècdota sobre Arquímedes explica que havien fabricat una nova corona triomfal per al governador de Siracusa, Hieró II, qui va demanar a Arquímedes que determinés si realment la corona estava feta d'or o, de manera deshonesta, li havien afegit plata, menys valuosa. Arquímedes havia de resoldre el problema sense fer malbé la corona, així que no podia fondre-la i convertir-la en un cos regular per calcular-ne la densitat. Mentre el matemàtic grec prenia un bany, va adonar-se que el nivell de l'aigua de la seva banyera augmentava quan hi entrava, i va adonar-se que aquest efecte podia usar-se per determinar el volum de la corona. Com que la compressió de l'aigua seria menys creable, la corona, en ser submergida, desplaçaria una quantitat d'aigua igual al seu propi volum. En dividir la massa de la corona pel volum de l'aigua desplaçada, s'obtindria la densitat de la corona, la qual seria menor si altres metalls més barats i menys densos que l'or li haguessin estat afegits fraudulentament. Després de tenir aquesta idea, Arquímedes va sortir corrent nu al carrer, de tan emocionat que estava pel seu descobriment, cridant: "Eureka!" Tot i això, la possibilitat de nedar o flotar sense ajuda sempre ha estat una preocupació. A casa nostra, sabem que s'utilitzaven carabasses seques, una o dues, buides de llavors i lligades a una corda que al mateix temps es lligava als malucs dels banyistes europeus de principis del segle XX com a flotador, i més modernament una cambra d'aire inflada de pneumàtic que era de cautxú. Però el flotador que avui us comento no és d'aquests. És una mena de cinturó amb trossos regulars de suro d'uns 15 per 5 per 2 centímetres lligats entre ells i acabant amb el mateix cordill que es lligava a la cintura del nedador. Habitualment eren uns 8 o 10 blocs de suro i no era massa còmode, us ho dic jo que n'havia dut de petit, perquè els blocs de suro, si no utilitzava els braços com a fre, acabaven rascant a la barbeta. Aquest flotador de suros del museu, datat al voltant de l'any 1955, va entrar al museu fruit d'una donació d'un particular l'any 1999, que junt amb d'altres objectes havien estat propietat dels seus pares. I ja hem acabat aquí mateix. Per tant, Eureka, que en grec antic significa "ho he trobat".
1: Moltes gràcies, Gustau, per descobrir-nos aquests tresors que custodia el museu. I el Festa Festa 2642 arriba al seu final.
2: Festa Festa!

0: Volem agrair la col·laboració d'avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar i en Gustau Mola.
1: I per descomptat a tot l'equip que hi ha al darrere d'aquests micròfons, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Marxem ara amb una música majestuosa. Us deixem amb la sardana Festa a Ciutat, d'Antoni Ros Marvà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Santiago Serrate.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, que vagi molt i molt bé, bona festa i sigueu molt i molt feliços.
0: Adeu.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tradicionarius.
3: Punt i seguit.
4: Folk.

0: de Garabí.
1: Maria Dolors Lafitte va néixer a Roda de Ter l'any 1949 i va morir el 2008 a Girona. Amb menys de 60 anys, va desenvolupar una carrera artística rica i diversa. Pel camí, va deixar molts amics que l'admiraven i li tenien gran afecte. Va ser fundadora del Tradicionarius, la iniciativa més important del folk al nostre país al segle XX. Va portar al festival la seva experiència dalt de l'escenari, el seu interès per la recerca i la seva valentia i agosarament a l'hora de marcar-se uns objectius. El seu llegat és present a la discografia que per sort està disponible al mercat i en la seva filla Míriam, que té una carrera de prestigi internacional al món de la música.

0: l'inici de la Lafitte, com la denominaven afectuosament els companys i amics músics, és a la ràdio, cantant ranxeres mexicanes a duo amb l'actual il·lustradora infantil Montse Ginesta. Al cap d'un temps, concretament l'any 1966, i també a la ràdio, s'inicia com a professional. La padrina Salvador Escamilla, des del programa Radioscop de Ràdio Barcelona. La seva especialitat ja no són les ranxeres mexicanes, sinó el repertori de Joan Manuel Serrat.
1: A modo de buenos días, dice así: mientras esperamos la visita, la presencia y la voz de una estrella invitada, déjenme que haga de introductor de estrellas. Así. Es la estrella invitada. Bienvenida, María Dolors. María Dolors. María Dolors es una noia, com qualsevol noia del nostre país, que es digui Maria Dolors, que té 17 anys, que podria servir d'inspiració per un motiu de qualsevol cançó dels nostres poetes que escriuen cançons extraordinàries. Maria Dolors és de
2: Manlleu.
1: Ella va fer la presentació en públic, per primera vegada al gran públic, a través de la ràdio i a través de... Sí, però em refereixo que vas tenir un gran èxit en la fira de la cançó, en la mostra de la mostra de les nostres cançons, al Palau de la Música. Va tenir un èxit esclatant. Ella canta cançons d'ella i també canta els nostres autors. Així, amb el matí d'avui, ens regala una cançó d'un autor que ja coneixeu tots i que tots admireu, d'un dels que ens fa quedar bé, bé, bé. Maria Dolors també ens fa quedar així. I ens agrada sentir la seva versió particularíssima d'una cançó com, per exemple, podria ser aquesta.
2: Balada per un trobador.

0: Maria Dolors, una jove intèrprete de la nostra cançó, jove intèrpret, que canta a Joan Manuel Serrat i canta com l'heu sentida que canta, i ens encanta.
1: Arriba el primer èxit important, el seu primer disc a l'editora Concèntric de Josep Maria Espinàs, guanya el Premi Revelació de 1968 amb la versió al català de quatre cançons occitanes del poeta Robert Lafont.

Durant els anys 1968 i 1969, publica discos petits amb arranjaments de Francesc Borrull i adaptacions de Josep Maria Espinàs. Versiona al català Brel, Els Vells, i Jan Ferrat, Els Petits Cafès. Curiosament, al mateix temps que un altre fundador del Tradicionarius, Jordi Fàbregas, publicava a l'editora Edixa una altra adaptació de Jacques Brel, Amsterdam. Ben aviat, els dos s'allunyarien de la cançó francesa i ja no hi tornarien.

L'any 1968, conjuntament amb Lluís Llach, Dolors Lafitte, per les festes de la Mercè, es presenta al primer Festival Internacional de la Canción de Barcelona. Té un format tipus Eurovisió. Defensen la cançó A cara o creu, de Josep Maria Andreu i Lleó Borrell. Guanya la cançó búlgara que defensa Lili Ivanova, però ells queden en segon lloc.

Molta fama, però no tanta feina. Lafitte actua a la cova del drac del carrer Tusset cada dia. Això sí, a la mitja part treballa de dependenta de la botiga del local. L'any 1971, l'editora Concèntric li grava un disc de dues cançons israelianes. Tots alhora té uns arranjaments de Joan Albert Amargós, poc comercials i molt difícils de cantar. No és cap èxit, i anys més tard, Xesco Boix sí que la popularitzarà per nens, amb un aire molt diferent.

0: últim disc li va publicar Sony Folk, una editora de Madrid, i era l'enregistrament en directe d'un concert de cançons tradicionals catalanes que va fer amb el músic xilè Lautaro Rosas. Va ser un final significatiu per un artista transversal que va omplir de música entusiasmada el país durant més de 40 anys. Deia el musicòleg i crític Roger Alier a La Vanguardia que era una llàstima que s'hagués dedicat a la cançó popular perquè amb aquella veu hagués triomfat el món de la lírica. Nosaltres pensem que va ser una sort que Maria Dolors Lafitte es quedés a la cançó popular.
1: Gràcies per venir a escoltar-nos.

0: Marcelo.
1: Tradicionarios Punt i Seguit és una producció del CAT, Centre Artesà Tradicionarios, realitzada pel Centre de Recursos Vila de Gràcia. Guió, Josep Maria Vidagany. Us ha parlat Laura Pau. Fins aviat.

Música i més informació dels continguts de Tradicionarius.seguit els podeu trobar a la web del CAT, tradicionarius.cat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervenció, ens diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia, pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia, i no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que dèiem allò, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, determina aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs com, no és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits. I també, habitualment, et donen abans allò, doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
2: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn. o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita jo preoperatòria que es fa amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, perquè no hi hagi pols a l'ambient, pues nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és... Sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquestes de... Ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà...
2: Sí,
1: acaba
2: de,
1: jo
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no, que manifestem, allò de dir, em podré despertar... Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia localitzada i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però... en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser... A més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones, quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet, la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual. I també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però, escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè, no?, allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè no, hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment, dolor crònic d'esquena

0: tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita en un estatge general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
0: sí,
1: no? A vegades.
0: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, per, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat, i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
0: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i per tant són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
0: D'enganxar la dosi
1: correcta.
0: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
0: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
0: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip? Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers?
0: Nosaltres som tot un equip, i es distribueixen les consultes preoperatòries, com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després, allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant la intervenció?
0: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
0: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és una anestesia.

0: cardiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
1: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí.
0: Uh-huh. I quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
1: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, uh-huh, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenint en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
0: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
1: Sí.
0: No, ho dic perquè sempre, normalment...
1: D'aixecar-se i provar i que ens ensopegui, sí, i torni...
0: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
1: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, pues, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues, no és allò de dir aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
0: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
1: Sí.
0: Una persona que ha estat, doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma allò...
1: Ens ha passat alguna vegada i jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això és, no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt, i a vegades tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat, i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
0: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
1: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració,
0: sí,
1: per part del pacient, i, per tant, intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica, però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
0: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit, no?
1: Sí,
0: perquè
1: el que passa que...
0: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
1: N'hi ha això... per les dues parts.
0: Sí?
1: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que
0: no toca.
1: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional, i també hi ha pacients que se sorprenen, a vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient no de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
0: Una qüestió, a l'estar aquesta col·laboració, a l'estar així semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions sí. de traumatologia, em sembla que...
1: Realment hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions, un cop hagi fet l'anestèsia de la cama, el deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte, i hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop, i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu, a mi em sedeu fins que acabem.
0: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
1: No és millor una cosa que l'altra. El millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
0: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
1: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... és que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és... normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
0: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
1: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
0: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
1: No, jo crec que per igual.
0: Per igual?
1: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
0: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò,
1: gràcies,
0: el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
1: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això em va passar fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
0: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt
1: però
0: bé,
1: bona experiència.
0: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
1: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga i a la Catedral de Barcelona, un any més a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
2: Ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, home, que clar que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joel Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rojas.
1: Rosas rojas a ti. He comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Cados ese estimat per tu.
2: How sweet it is.
1: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Dolç de ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio, el 17 de juliol, divendres, a 2:15 de 9 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor. No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor.

0: guion.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Se está bien con la radio.
3: Cocodril Club.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís, hola Albert, te'n recordes del grup COZ? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el más sexy, les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, COZ van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics. Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hotel. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hotel, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar amb Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

seves paraules és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Aguiló i de Francesc Magener. Radiarem dues estrenes, una sardana cantada, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figuera Sauladell, en el 120 aniversari del naixement. Obligada de tenora i tiple. A Pinya Seca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem acabat d'escoltar a Pinya Seca, obligada de tenor i tible de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona amb els solistes Josep Coll i David Plans. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Aguiló Blasco, en el 138 aniversari del naixement. Josep Aguiló nasqué a Tarragona l'11 de juliol de 1888 i va residir a Llagostera des de 1926. Intèrpret de cornetí, formà part de les cobles La Principal de Cassà i La Principal de Llagostera, entre d'altres, alhora que exercí de professor de música a l'Escola Municipal de Llagostera. Va compondre unes 300 sardanes, de les quals avui una gran part es consideren perdudes o no localitzades. Va ser probablement el primer compositor de sardanes que va escriure obres amb finalitat publicitària. D'aquest estil escrigué La Nit del Tigre, per una empresa d'Arenys de Munt, i La Veu del Seu Amo, per la discogràfica La Voz de Su Amo, amb dues enregistrades en disc de 78 revolucions. Excel·lent instrumentista, era de caràcter jovial, amb tocs de bohemi. Era inventor, i segurament per aquest motiu era conegut amb el sobrenom d'enregadora. Per exemple, va intentar comercialitzar un nou model de fanal per a locomotores, un projecte que finalment no va prosperar. A Llagostera va ser objecte de diversos homenatges, en el tercer dels quals li fou dedicat un carrer. Entre les sardanes de Josep Aguiló destaca la titulada Cel Rogent, enregistrada diverses vegades per cobles de primer nivell. Josep Aguiló moria a Llagostera el 27 de març de 1958. Però avui no escoltarem Cel Rogent, ens decantarem per les sardanes publicitàries. Radiem La Nit del Tigre, interpretada per La Principal de la Bisbal.

Aquesta era la sardana L'anís del tigre de Josep Aguiló, la interpretació de la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai històric de recerca i de documentació dels nostres compositors parlant de Francesc Mas Gené. Francesc Mas Gené neix a Vidreres el 8 de març de 1912. Fou compositor, director i un dels músics més destacats sorgits de la vila de Vidreres. Instrumentista extraordinàriament polifacètic, dominava la tenora, el trombó, el violí i el piano. Inicia la seva carrera a la Copla L'Arbocienca l'any 1935. L'any següent passa a la Unió Artística de Vidreres i després de la Guerra Civil forma part de la Joventut Artística. La seva qualitat com a músic el porta l'any 1941 a incorporar-se a la Copla Orquestra Salvatana, de la qual fou tenorista i director durant aproximadament 5 temporades. Aquells anys consolidà el seu prestigi tant com instrumentista com en la direcció musical. L'any 1947 deixa la Salvatana i retorna a Vidreres per fundar la Copla Orquestra AMOGA, acrònim d'Agrupació Musical Organitzada de Grandes Artistes. La major part dels seus components provenien de la Joventut Artística de Vidreres, reforçat amb músics d'altres formacions. Diverses publicacions indiquen que dirigí la MOGA fins a finals dels anys 50 o fins i tot fins al 1961. Tanmateix, la documentació gràfica reunida per Josep Loredo permet precisar que va estar al capdavant de la MOGA entre 1947 i 1950, any que deixa la formació per crear Francesc Mas i el seu conjunt, agrupació dedicada principalment als concerts i als balls, especialment al conegut local El Relicario de Lloret de Mar. Com a compositor deixà un catàleg de sardanes de gran qualitat, entre les quals sobresurten la Sageta, la Gitana, la Pobilla de Casa, Dues Annes o el Noi de l'Estanc. Francesc Mas morí a Vidreres el 24 de febrer de 1993, als 80 anys d'edat. Doncs d'ell escoltarem segurament la seva sardana més coneguda, La Gitana, interpretada per la Copla Bisbal Jove.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Magener titulada La Gitana, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ara les estrenes. Vista Vella és un poble de poc més de 150 habitants a la comarca del Tarragonès, al nord-est del municipi de la Secuita. Doncs el dissabte 27 de juny passat varen tenir festa amb una ballada de sardanes i encerclament de l'església, val a dir, molt maca. En el transcurs de la ballada interpretada per la Cobla Maricel es va estrenar una sardana de l'Anna Abad que ara escoltarem. La va titular Vista Vella i ens l'ofereix la Cobla Maricel.

Aquesta era una de les estrenes d'avui, Vista Vella, d'Anna Abad, interpretada per la Copla Maricel. I anem per la segona de les moltes estrenes que ens han arribat i que ens guardarem pel proper programa. Aquesta la va estrenar la Principal del Llobregat el divendres passat a Argelaguer. Colors de tardor, de Jordi Molina, sardana dedicada a l'Anna Llagostera per als seus 60 anys. Esposa d'en Ramon Comas, company de ràdio La Vall, del programa Vall de Sardanes. Escoltem-la. Colors de tardor, de Jordi Molina.

Colors de tardor, de Jordi Molina, interpretada per la Principal de Llobregat. Sardana que s'estrenava a Argelaguer divendres passat. I un acte singular i bastant insòlit es celebrava a Figueres el 27 de juny passat. Es va tractar d'una cantada de sardanes per ballar a càrrec del grup Les Anxovetes. Sardanes de 7 tirades cantades que varen ser ballades. I avui n'escoltarem una bastant inèdita. La sardana no, la lletra sí. El Sereno, amb lletra i música, de Josep Coll.

La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.

Acabem d'escoltar l'aplec de Granollers de Francesc Camps. Ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda a Olot. 63è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A 11:00 del matí i a 5:00 de la tarda a Vilaplana, 21è aplec amb la copla Reu Jove. A 12:00 del migdia a la Granada amb la copla Catània. A 12:15 del migdia i a 6:00 de la tarda a Molló amb la copla Vila de la Jonquera. A 1:00 a Montellà i a Martinet, copla Rosaleda. A 6:15 de la tarda a Viladrau, 76è aplec de Matagalls amb la copla Genissenca. Per les 7:00 de la tarda a Calonja amb la copla Salvatana. Al Vendrell amb la copla Juvenívola de Sabadell. A Mollà amb la copla Berga Jove. A 8:15 del vespre a Sant Pol de Mar, copla Ciutat de Terrassa. A Malgrat de Mar amb la copla Baix Empordà. A la Seu d'Urgell amb la Bellpuig Copla. A Cervera amb la copla Contemporània. A Badalona al Pati dels Pares Carmelites amb la copla Marinada. A Blanes amb la copla Mediterrània. A Pineda de Mar amb la copla Nova Vallès. A Castelldefels amb la copla Baix Llobregat i a Calella amb la copla Principal del Llobregat. A 8:00 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar amb la copla Vila d'Olesa. I a Santa Margarida i els Monjos amb la copla Catània. A Gramunt, a la plaça del Mercat, amb la copla Vents de Riella. A Premià de Dalt, amb la copla Xaloc. I a 9:15 del vespre, a Pallejà, amb la copla Maricel. Repassant l'extensíssim programa de l'aplec d'Olot, m'he quedat amb una sardana força clàssica que feia molt que no escoltava. Què els sembla si recordem com feia Cantem i ballem, de Rossend Palmada?

Cantem i ballem de Rossend Palmada amb la cobla Sant Jordi. Continuem la informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia Balaguer amb la cobla Montgrins. A 3:15 de la tarda Vila de Cavalls amb la cobla La Flama de Farners. A les 7 de la tarda Esparreguera amb la Principal del Llobregat. A les Masies de Voltregà amb la cobla Marinada. A 2:15 de la nit Olesa de Montserrat amb la

amb els Rossinyolets i a l'Escala, a la Riba, amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs precisament escoltarem la sardana que tancarà la ballada d'estiu de l'Escala, dimecres a les 10 de la nit a la Riba, amb la Ciutat de Girona. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

És el jove la que ens interpretava La font de les ànimes de Pitu Chamorro. Tanquem la informació amb els actes per dijous i per divendres. Per dijous, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, a l'Estartit amb el Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda a Camprodon, a la plaça del Carme amb la Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, a Arenys de Mar amb la Copla La Moreneta. A les 8 del vespre, a Cadaqués amb la Copla Vila de la Jonquera. Per les 9 del vespre, a Banyoles, amb la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló, a 2:15 de la nit, a Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la Copla Montgrins, i a les 10 de la nit, a Calonja, amb la Copla Foment del Montgrí, a Pals, amb la Principal de la Bisbal, a Sant Pere Pescador, amb la Principal de Banyoles, a Llançà, amb la Copla Ciutat de Girona, a Vilassar de Mar, amb la Principal de Llobregat, i a Tossa de Mar, amb la Copla Flama de Farners. I passem a divendres. A les 8 del vespre, a Calafell, sardanes a plaça de Catalunya amb la Copla Meravella, a Ripoll, el claustre del monestir, concert amb la Copla Sol de Banyols, a les 9 del vespre, a la Granja d'Escarp, amb la Copla Vents de Riella, a Palol de Revardit, concert amb la Copla Sant Jordi, a la Garriga, a la plaça de l'Església amb la Copla Genissenca, a les Preses amb la Copla Principal de la Bisbal, a 9:45 de la nit a Manlleu amb els Lluïssos Copla, a les 10 de la nit a Ullà amb la Copla Rossinyolets, Anglès amb la Copla Vila de la Jonquera, a l'Estartit, concert amb la Copla Montgrins, a Tordera, a la plaça de l'Església amb la Copla La Principal de Banyoles, a Sitges, a la plaça del Baluart amb la Copla Marinada, a Figueres, a la Rambla, amb la Copla Foment del Montgrí, i 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la Copla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui tancarem recordant un d'aquells sardanistes de plaça, conegut arreu, i també exdirigent de Sant Feliu de Guíxols, que ens deixava dijous passat. Potser molta gent no ho sap, era el guixolenc Albert Moreno Sellós. I ho farem escoltar la sardana que li dedicava Josep Antoni López i que el va acomiadar. Un ganxó sardanista amb la Copla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a Ser Catalunya, ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció però que acaben en aquests focs. Parlon ha explicat que, tot i la treva meteorològica aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. Badalona estarà en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el Fòrum Polític d'Alt Nivell de les Nacions Unides i té com objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit, hora espanyola, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure-li la cartera. Després de cometre el robatori, van fugir corrent del lloc dels fets. Els detinguts, que acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial l'endemà, el 9 de juliol. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 26-27. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya, Deixeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Generation. Ready for a transmission. Look for it, Hello AT style. DJ Happy Vibes, Nitro Disco Classics, Megamix, Volume

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi i comencem un nou Generació Xic. Com sempre, ja ho saps, una nova oportunitat doncs, per viure junts totes aquelles històries, totes aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens tornen locos, que ens tornen bojos, que ens agraden, que ens agradaven llavors, que ens han seguit agradant durant tot aquest temps i que ens segueixen agradant ara i ens seguiran agradant per sempre. És, sens dubte, estem parlant de les dues èpoques daurades de la música, no? Perquè ho hem dit molts cops, sí que en totes les èpoques, evidentment, es fa bona música, hi ha música ben xula i ben guapa, però de la música dels 2000 o el 2010, ostres, no se n'acaba de parlar tant, no? I en canvi tenim un boom, tenim una festa amb tot això dels 80 i els 90, que, clar, a veure... Està clar que si a hores d'ara les festes que funcionen són les que es fan amb aquests remembers, amb aquestes històries d'aquells 20 anys, d'aquelles dues dècades de música, deu ser per alguna cosa. I justament per aquesta cosa és la mateixa que nosaltres ens hem proposat de compartir junts aquest programa, aquesta Generació Xic, aquesta història que, mira, doncs entrega a entrega, podcast a podcast, programa a programa, si som més puristes o més com de tota la vida, no? Doncs és el que fem al final, doncs recordar junts aquestes dues dècades, aquests 80 i 90, i la música d'aquests 80 i 90. Tanta música, tants artistes, tants cantants, tants grups. No ens dona temps. Això sí, nosaltres ens hem proposat aquí al Generació, doncs, anar directament als números 1, perquè... Al final, si tenim tant per triar, doncs per què hem de quedar-nos amb qualsevol cosa? Res de tot això. Aquí anem a sac-pac. Anem amb l'últim, amb el que més va funcionar, amb els números 1, amb els primers i primers i primers de cada, diguem-ne, de cada artista. No? És veritat que tenim artistes de referència que és molt difícil dir no, és que aquí només en farem servir un. Aquí nosaltres... Aquest és el millor de... No som ningú per dir qui és el millor de cada casa, perquè hi ha gent, hi ha artistes que, noi, doncs tenen un catàleg de cançons que no ens les acabaríem pas. I d'aquest, doncs, n'haurem de posar dos, tres, les que faci falta, sempre i quan siguin bones, sempre i quan siguin les que vosaltres us agraden, les que vosaltres ens demaneu, també a través d'Instagram, ja ho saps. Aquí, al Generació Xic. Què, ens hi posem i comencem el programa d'avui? Fem una baladota d'aquelles xules que ens agrada a nosaltres, eh? Una d'aquelles... Mira, que ens posa les piles per començar el programa. Avui la comencem amb els WOM. I amb aquest Carl's Whisper. Home, la gran balada de WOM des del 84 és d'aquell Make It Big. Ai, els guams, vinga, va, som-hi una mica amb ells, sí.

El que et deia, la balada per antonomàcia dels Guam. George Michael, Andrew Reilly. Sí, home, sí. Una balada de les que nosaltres ens posàvem, no sé, aquesta era de les de tenir en aquella cinta de caset, eh? Sempre dèiem aquella, tenies una cinta de caset que en deies del Porciaca, no? Que es portava, doncs, allà al cotxe guardadeta.

Careless Whispers dels Wham. El Make It Big, que és aquest àlbum de 1984, segurament dels seus... Després hi ha el The Final, no?, que és una mica una recopilació, però el Make It Big segurament seria el gran àlbum de Wham. Wham hem sentit moltes coses aquí al Generació i les seguirem escoltant, perquè molts de vosaltres ens en parleu, ens les demaneu. Ja sabeu que ho podeu fer a través del perfil que tenim a Instagram amb aquell roba al davant, Generació Chic tot junt, i és allà on ens apleguem tota la colla, tots els amics, tots els grans amics del Generació Chic. Perquè, home, jo crec que ja podem dir que som amics, no? Com deien els Queen en aquest Friends Will Be Friends.

friends, we'll be friends. Els amics serem sempre amics, seran sempre amics. I dic serem, ho dic ja en primera persona, perquè, home, si ja ho som, per què ho hem de deixar de ser? Què és lleig, això de deixar de ser amics? No volem deixar de ser amics, al contrari, volem que siguem encara més amics. Per això et parlava abans d'aquest perfil que tenim a Instagram, aquest club del Generació Chic. Allà on ens ajuntem tots i fem això, que això sigui, doncs això, divertit. Una cançó, com sempre, amb la firma del Freddie Mercury, però en aquest cas acompanyant-la del John Deacon, el baixista dels Queen. Sempre parlem molt del Freddie Mercury i del Brian May, que potser són les fotos més icòniques de la banda, però no oblidem els altres dos, que també doncs el Roger Taylor a la bateria o el John Deacon també eren Queen. Veus, Queen és una d'aquelles bandes que et deia al principi que si hem de triar una cançó, doncs ens costaria moltíssim. Llavors, què fem? Doncs posar tot el que sigui grans èxits de Queen. I en busquem altres històries, perquè això no s'acaba mai i hi ha històries que no s'acaben mai, com aquesta. Limals.

Ai, quina manera de fer-te malbé les cançons, eh? Però si l'estem cantant tots. Never Ending Story, aquesta història que no s'acaba mai. La història que ens portava l'Imal. L'Imal, que de fet es diu Christopher. Es diu Christopher Jamil, i aquest Jamil, si tu canvies les lletres de Jamil, doncs et surt un anagrama que diu l'Imal. I aquí és d'on ve el nom d'aquest cantant anglès, que va ser també líder dels Kaja Go Go. Evidentment, l'himne seu, el seu gran èxit és aquesta història interminable. Aquest Neverending Story, una cançó produïda i composada, de fet, pel productor italià Giorgio Moroder. Per aquesta pel·lícula de Neverending Story de 1984.

recordes, de la pel·lícula que sortia volant amb aquell... Ostres! Quines coses ens agradaven, en aquella època. Bueno, però és... Ara, xula, era molt xula, aquesta pel·lícula. Estem anglesos avui, eh? Amb els Guam, amb els Queen, amb l'Imal, i aquests també són anglesos. Els Spandau Ballet. Only when you leave. Només quan te'n vas, des del Parell, també, de 1984. Ah, perquè ens agraden molt els Spandau Ballet. I ens demaneu molt els Spandau Ballet. Va, vinga, anem amb aquest Only when you leave, del 84.

Only When You Leave. Només quan te'n vas és només que... Bé, només s'ha, va, ho deixarem, ho posarem una, com una coseta maga. Només quan te'n vas és el moment on el que ja volem que tornis. Ens passa el mateix amb la música dels Spandau Ballet. Only When You Leave. Aquesta és la demanava la Sílvia. De fet, demanava coses de Spandau Ballet, així en general, perquè el True, bueno, el True ja l'hem posat alguna altra vegada. Doncs sí, doncs si t'agradava el True, segur que també t'agradarà aquest Only When You Leave. Spandau, la banda del Gary Kemp. De fet, els germans Kemp, però... El líder de la banda, sens dubte, en Gary Kemp. Ja ho saps que el Martin Kemp, també el seu germà, era també formava part d'aquesta banda. Hi ha moltes bandes que estan formades per germans. Diuen que algunes malavingudes, també d'anglesos, també tenim alguna referència sobre això. Aquests també són anglesos i també són germans i també han format una banda guapíssima que es deia Eight Wonder. La veu de la Patsy Kensi amb aquest Cross My Heart. Va, vinga, som-hi. Aquesta és del 88 i ens agrada moltíssim.

atrevessant-nos el cor directament com aquelles fluixes, saps que pintàvem allò les parets i els arbres amb la navalleta o amb un punxó? Doncs això, un cor amb aquella fletxa del senyor Cupido. Doncs una cosa així és el que la Patsy Kensit, que és la líder, la veu, la imatge dels Eight Wonders, d'aquesta vuitena meravella, des d'un àlbum que es deia Fearless del 88, doncs ens portaven aquest èxit, Cross My Heart.

et deia, era una banda... La formaven en principi doncs els germans Kenzie, però... Bé, després, la imatge sempre ha sigut ella. Guapeta ella, rosseta ella. Una vuitena meravella, com totes les que escolteu i sou aquí al Generació G. Què, la Madonna? Una mica de Madonna? Fotem-li fort!

0: Like a Virgin, volem sentir això, el batec del teu cor, però així com molt, molt, molt a prop meu. Aquest Like a Virgin va donar nom també al segon dels àlbums de la Madonna. O sigui, això és del principi, ja es veu, aquí la veu molt jove de la Madonna. Like a virgin. Avui estem molt, molt... molt poperos i molt 84. Aquesta també és del 84. Like a virgin. De la Madonna, Luigi Cone, ja ho saps, el que et deia, el segon àlbum, però aquesta, a més, va ser el segon single que va sortir d'aquest àlbum. També va sortir després els recopilatoris, evidentment, perquè és una de les grans cançons de la gran Madonna. Ai, va, música dels 80 i els 90, que és al final el que tenim aquí al Generació, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a aprendre una mica la lliçó. Anem a estudiar una mica lletres. I-I-A-O-U. Això ens ho deien els Fruits. Repassant les lletres una mica molt borriquito com tu, no? Però això, en versió anglesa, gonna get you.

Grans cançons, sobretot d'inicis dels 80, aquest A-E-A-O-U, amb els Freaks, aquesta banda, des d'Anglaterra, però aquí hi ha, per exemple, hi ha moltíssimes coses, per exemple, explicar-te d'aquesta cançó. És del 83, però original de la banda Freaks, com et deia. Aquests congelats, aquests senyors congelats, que no són del glaçó, eh? Aquests vinen des d'Anglaterra, i aquesta, et deia, aquesta cançó és de 1983, d'un àlbum que es deia Connecticut, tio. D'això em va fer les remescles, també, un gran de la música disco, que és un tal Gilly Bean Benítez. En Gilly Bean, també molt lligat a la Madonna que escoltàvem abans, eh? Un dels grans noms dels 80 i de la música de discoteca.

I mira, doncs ja ens ha entrat per sota el Nen Denon, el Chris Lowe, aquests dos xavalets que, mira, sempre volen buscar el seu espai. I vaja, si el van trobar, sobretot a la música. Des d'un àlbum que es deia Introspective, aquest és del 87, amb una versió d'un clàssic de l'Elvis Presley. A la seva manera es van fer aquest Always on my mind. Doncs sí, senyor, ens va agradar molt aquesta versió, que després t'explico, això ho van fer per entrar als mercats americans.

Aquesta versió, aquesta cançó dels Pet Shop Boys, aquest You Are Always On My Mind, la tenim ja com molt interioritzada, com a que és això, una cançó dels Pet Shop Boys. La veritat, si busques... no, de fet, és que no s'hi sembla gens a la versió original. O a la majoria de versions que se n'han fet d'aquesta cançó. Jo et deia abans, l'Elvis Presley, que va ser qui la va popularitzar. De totes maneres, no va ser el primer que va gravar aquest You Are Always On My Mind, sinó que el primer que ho va fer va ser un senyor que es deia Billy Joe, B.J. Thomas, que era un cantant de country, però a qui realment atribuïm aquesta cançó a les seves primeres versions va ser per també la cantant de country Brenda Lee i, com no, evidentment, al senyor Elvis Presley. Els Pet Shop Boys van fer aquesta versió que no té res a veure amb la baladota amb aquella balada de l'Elvis Presley, i ho van fer per entrar sobretot al mercat dels Estats Units. Els Pet Shop Boys, que ja eren prou coneguts a Europa i sobretot a Anglaterra, doncs amb aquesta cançó va semblar que van voler triomfar, i de fet van triomfar, van entrar, com no, al mercat dels Estats Units amb una versió totalment diferent de la cançó que et deia del mateix Elvis Presley. Però és que aquesta cançó l'ha cantat, jo no sé, versions de l'Always On My Mind, des de l'Elvis Presley, la Brenda Lee, com et deia, els Pet Shop Boys que estem escoltant, James Galloway, Chris DeBar, Johnny Cash, la Shakira, Ryan Adams, no confondre amb Ryan Adams. I els grans crooners, en Julio Iglesias, també, abans de fer aquestes tonteries que feia, o mentre feia, vés a saber, Michael Bublé, un tou de gent. Va, anem amb, ara això sí, molt, molt, molt de discoteca. Sí, posem-nos discotequeros per anar després a la part final del programa. Anirem ja una mica més rockeros, que també ens ho demaneu, això. Mojo, una cançó del 2000, la banda alta, eh? Aquestes nenes, aquestes noies, aquestes... com en diem, d'això en diem? Simplement, Leire, no? Vinga, les Leires.

monjos, són una, un duet, són una, aquests senyors arriben des de França. El 2000 ens van portar aquest Lady Hit Me Tonight. Home, és una cançó d'aquestes de discoteca de les que ens donen la, la brometa fàcil, no? La brometa fàcil. Tens alguna amiga que es digui Leire? No ho sé, perquè si tens alguna amiga,

0: tancant els ulls i jugant una mica i ballant una mica. Ja ho saps que cap al final del programa no sé què ens passa, no? I que se'ns en van les cames, els peus, i ens posem a ballar el que ens tinin aquí el...
1: Generació.
0: Aquí, això mateix, aquí, el Generació. I feel love for the first time. Oh, lady. Can you see? Que ens passaríem la vida escoltant cançonaques com aquestes, tamassos com aquests, però una miqueta de pop espanyol, no, també? Sí, va, home. Anem amb aquesta gent de Granada, anem amb La Guàrdia i anem a veure què passa quan surt aquell sol que brilla tan fort i ens agrada.

Home, nosaltres no volem que t'oblidis d'absolutament de ningú. No. Res d'oblidar-te. El que has de fer quan surti el sol és emportar-te un podcast del Generació Chic, per exemple, no? I posarem temes com per aquest, per exemple, aquesta banda de Granada, La Guàrdia, Cuando Brille el Sol, o, per exemple, anirem acabant el programa d'avui i ho farem amb un temasso que ens heu demanat mil vegades. I aquest temasso és... són els Europe. I és aquest final del compte enrere, de Final of Countdown, del 86, un temasso, un temasso brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, on llaun el niàsim, i amb això acabarem el Generació d'avui. Què? Guapa aquesta per acabar, sí o no? Són els Europe, des d'Estocolm.

0: banda, una banda sueca amb la que acabem a moltes bandes sueques que ens agraden, però aquests, mira, doncs avui el fem servir, és aquelles de cuernos en l'aire i aquí tots a fer l'air guitar a sac pac. Per viure junts, és clar que sí, aquest final del compte enrere. Una de les cançoraques més importants d'aquesta banda, tot i que han tingut molts èxits, han gravat un tou de discos. Només d'aquesta cançó van vendre més de 15 milions. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres, sí? Doncs moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneta.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: Les 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als híbrids que quedaran restringits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
2: L'alert pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat foc per controlat, el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
0: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
3: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
5: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
6: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
3: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta de calor, activada des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
2: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
7: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
8: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar a l'aigua alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
7: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves ignicions.
0: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor, que tot apunta que ja és aquí, ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
2: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
9: mos hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
10: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
11: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, mos fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
12: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar, i sí, sí.
3: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
0: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 9:15 a.m, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
2: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 p.m. una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
0: I parlem d'educació i parlem de la consellera, d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
2: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
13: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que, de fet, hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us dèiem, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
2: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
14: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
2: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
0: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
15: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total. tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
16: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és la utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el grup del tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
15: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
0: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
2: Reclama no només una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
17: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar amb xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
2: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
0: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
2: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
0: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Simfònica de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
18: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
19: Una orquestra i una banda simfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori, molt emotiu poder reunir jovent d'entre 12, 13 anys fins a 19, 20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
18: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Guapango.
0: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
20: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Root Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rosie. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
21: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
20: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
0: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoah, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'alè pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
2: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoah va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
22: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
2: Recentment, Nakamoah va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. I la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
2: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
2: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
2: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
2: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
2: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
23: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
0: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
2: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I canviem d'esport al rugby, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
2: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
0: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
2: Destacen les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i l'Era Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
0: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia 4 filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
6: What do you do when you discover that you're the odd one out?
5: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
8: Mary is wearing spectacles.
24: What on earth?
25: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
8: I do, Father. Thank you.
24: Mr. Bennet, did you know about this?
25: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
24: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
5: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
26: I felt such a connection to this woman who...
5: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells ells també necessitarien aquesta història.
26: They need this story so much too.
5: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
0: I encara seguim en aquesta planada dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
9: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
10: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
11: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
9: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
2: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
12: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
13: Els nens petits i les persones grans han recordar-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordar-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
12: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
0: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
2: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
14: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
16: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo faltar un tros de barana. La trobo curta.
27: Va molt bé,
15: per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
17: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo baix.
14: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
2: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
18: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem doncs, amb la Junta, no? Que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet, hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
2: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
19: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
0: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
20: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
21: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
20: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat

0: però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma que té la seva seu a Anglaterra.
1: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
1: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
2: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica. És una oportunitat de que molta gent visiti el territori, de fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
2: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la Reina del Flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
1: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la Reina del Flow.
2: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
1: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
4: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Mat, presidenta del grup sardanista Riallera.
5: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
4: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana al so de recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
6: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. I, bueno, de fet, hem aconseguit reunir 126...

0: Cansaires.
1: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
2: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la cinquena edició de la jornada Les cases, dones i mar.
3: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
4: La cinquena edició de la jornada Les cases, dones i mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
5: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
4: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta cinquena edició.
6: Fa cinc anys que ho fem i molt bonic, i aquest any ja és algo farà de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
4: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases dones i mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
2: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
3: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
8: It's gonna be my first year at this.
9: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
8: With the basics.
3: Recentment, Nakamoua va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
2: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per 2 temporades.
3: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
2: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
3: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
2: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
3: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
2: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
3: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
2: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
3: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
0: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
2: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu, ha fitxat el mallorquí Jaume Tobar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
3: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
2: I parlem de tennis. La tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
3: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Waller aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
2: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
3: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Continguts en xarxa.
12: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
13: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
14: ¿Cuánto vale?
13: Pues cerca de 1 millón.
14: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a 2 hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
12: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
15: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
13: No se preocupe, no estoy harto.
16: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
17: Nada, colgada.
12: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
16: Es como que nunca volviste.
17: Sí que volví.
18: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
17: Bueno, creo que me he saltado.
18: No hay tiempo, me tengo que ir.
12: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
5: I ara us parlem d'un canvi que pot transformar la manera com s'atenen les urgències als hospitals. L'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha convertit en un referent europeu incorporant un robot quirúrgic disponible les 24 hores per operar casos urgents, una tecnologia que fins ara estava reservada a intervencions programades, però que ara entra de ple a les situacions crítiques. Per entendre què significa això i si realment canvia la vida dels pacients, avui ens acompanya via telefònica en Josep Maria Balibrea, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva i director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias. Bon dia, doctor.
6: Hola, bon dia.
5: Bon dia. Quan dieu que és un sistema pioner, en què sou realment diferents de la resta d'hospitals?
6: Bueno, realment, en primer lloc, bueno, moltes gràcies per escoltar-nos, però Germans Trias és un centre de referència robòtica a tot l'estat i al sud d'Europa, clarament. El que passa és que fins ara la robòtica no s'havia fet servir només per casos selectius, no? Tu programes un malalt perquè té una malaltia i s'ha d'operar. El que passa és que vam pensar que normalment a l'urgència pues, és el malalt més complex, el que està en una situació més d'incertesa, i ahir necessitem la millor tecnologia. Doncs vam presentar el projecte, la direcció ens va apujar, vam tenir la sort de tenir els recursos i de presentar un plan de viabilitat i veure que realment què es podia fer. I vam començar. La diferència és això, perquè fins ara a tot el món, de tant en tant, pues el que té el robot s'hi pot fer alguna cirurgia d'urgències. Això és totalment diferent. És tenir la plena disponibilitat d'un robot 24/7 a l'àrea d'urgències. Doncs què passa? Pues que si un malalt necessita una operació urgent i compleix una sèrie de criteris, perquè evidentment una situació d'emergència absoluta no és òptima, pues es pot operar amb un robot, que és la millor tecnologia. Bàsicament, vam ser els primers de la Unió Europea, més o menys a la vegada que a Regne Unit. El que passa és que ara tenim el programa que té més activitat d'Europa, clarament. En Estats Units tenen més malalts operats, però no tenen programes estructurats. Només hi ha un a Carolina del Nord i poc més. Bàsicament és el que estem fent.
5: Clar, perquè no es tracta de ser més ràpid, sinó més precís. Seria això en una situació d'urgència, no?
6: Clar, perquè aquí la qüestió és que la cirurgia d'urgències és molt complexa, perquè primer, a urgències ve el que ho necessita més. Són malalts que tenen una situació en la que s'ha d'actuar ràpidament, que a vegades tenen altres malalties que fan que el pronòstic sigui pitjor, i bàsicament perquè són malalties fonamentalment d'origen infecciós, inflamatori, doncs l'anatomia, l'estructura del cos s'ha alterat. Doncs si tens la major tecnologia, tens més precisió, tens una visió millor i tens totes les eines per evitar complicacions, que bàsicament aquí és on vull anar, és que tenim un avantatge molt clar. De fet, estem operant casos que a vegades arriba a l'urgència, no està clar, és un malalt que és complex, dius, a veure si demà podem fer-ho amb més recursos, amb gent amb més experiència, doncs no. Això estem estalviant, estem operant tots els malalts que cal.
5: Hi ha menys marge d'error, doctor, amb aquesta cirurgia?
6: Clarament. I això ho estem veient, per exemple, les operacions de vesícula biliar, el que dèiem, quan hi ha una infecció, una colecistitis, són cirurgies que l'anatomia està completament desestructurada a vegades, i costa reconèixer què és què, no? Doncs amb el robot estem veient que la visió és molt millor, tenim més precisió en els moviments, i estem veient que no estem fins ara no hem tingut cap complicació intraoperatòria important, perquè una complicació, una cirurgia de vesicularitat, per exemple, pot ser catastròfica. Uh-huh. I l'urgència és la situació de més risc. Doncs això ens dona moltíssima seguretat, clar.
5: Quan la gent escoltem robot operant, pensem en una automatització total, no? Però quin paper real té el robot a la cirurgia i quin té el cirurgià, és a dir, a l'humà?
6: Clar, totalment. Bueno, nosaltres, a sobre, el nostre grup i la institució estem molt ficats en això de la robòtica i els propers passos. Primer de tot, dir-li a la població que estem molt lluny de tenir cirurgia automàtica o automatitzada. Estem molt lluny. Vale? Doncs el que tenim és una eina que ens dona una precisió total. Doncs el cirurgià és el que ordena al robot el que ha de fer. Doncs és una cirurgia on tenim totes les avantatges d'una cirurgia mínimament invasiva, vull dir, no hem d'obrir la panxa a ningú, però controlem tot i no hi ha tanta variabilitat personal, podem fer moviments més àgils, més sutils, podem fer coses més precises i sobretot que arribes d'una manera, amb una visió molt millor, tridimensional, que abans pues, no arribàvem.
5: I què passa si falla el sistema? Suposo que també els hi han preguntat, no? En plena operació urgent,
6: total.
5: Falla el sistema i què passa?
6: També això és superimportant i m'agrada moltíssim aquesta pregunta perquè nosaltres a cirurgia, i crec que això a Germans Trias ho prenem molt en sèrio, tractem d'imitar el que passa a la Fórmula 1 o a l'aviació, d'acord? Mm. Doncs hi ha molts protocols en cas de catàstrofes, un apagón, no hi ha energia, el robot es para, hi ha una complicació potencialment mortal. Això, hi ha moltíssims protocols d'actuació. De fet, està tot molt estudiat i tot molt ben dissenyat. Nosaltres, quan vam començar, abans de començar aquest programa, va arribar el robot i vam estar 6 mesos fent proves, formació de tothom, de cirurgians, d'infermeria, col·laboració, anestèsia, que li donem les gràcies des d'aquí sempre a la institució, abans de començar. Vam fer totes les simulacions sabides i per haver, renders amb simulació 3D per veure les situacions més complexes, doncs s'ha de tenir tot sota control. I hi ha moltes vegades que dius, escolta, aquí hi ha una red flag, com ho diuen ara, no?
5: Sí.
6: I has de parar, i has de reconvertir, i sempre has de tenir un plan B i un plan C, sempre. Per això és molt important que la població sàpiga que no hi ha cap improvisació i que està tot molt, molt, molt controlat i molt mesurat.
5: Aquest tipus de tecnologia, diries que és viable a tota la xarxa d'hospitals públics? Creus que veurem hospitals on la majoria d'urgències ja es resolguin amb robots?
6: Bueno, jo crec que ha de ser. El que passa és que trigarà, bàsicament, perquè bueno, pues són inversions que ara per ara, pues, per la situació del mercat, que jo crec que ara no cal mencionar, perquè hi ha bueno, un problema de hi ha una situació que hi ha un proveïdor que és millor que la resta, doncs això pues, fa que la compra no sigui fàcil, sobretot una compra pública, però la tendència, igual que va passar amb la laparoscòpia, jo me'n recordo, jo era estudiant de medicina quan es deia, no, és que la laparoscòpia s'ha de fer a l'urgència, no, i ara tothom ho fa. És qüestió de temps, el que passa és que serem més ràpids, i de fet als Estats Units, tot i que el sistema és completament diferent, ja a l'urgència, sobretot nosaltres som cirurgians generals i digestius, però també els companys d'urologia, de cirurgia toràcica, de ginecologia, també fan coses, i per suposat cirurgia pediàtrica, que suposa un gran, bueno, un avantatge important, doncs, bueno, pues ahí tenim camp, però, vamos, jo crec que d'aquí uns anys serà un estàndard, segur. També perquè ara sembla que és una cosa molt cara, que és una inversió, però és que els resultats estem estalviant estades mitjanes de... Bueno, estades a l'hospital, complicacions, inclús ús d'analgèsics, i això serà cost-benefici favorable, segur.
5: Mm-hmm. Creus que aquesta mena de tecnologia també redueix l'estrès del cirurgià?
6: Bàsicament, diria un sí condicional. Mm. Sí, si ha fet una formació adequada.
5: Clar, perquè us formeu abans.
6: Totalment. De fet, és com si, bueno, quan treus el carnet de conduir, pues que no pots uh-huh. Fer servir el robot si no has fet una formació molt estricta. Uh-huh. I nosaltres, a Germans Trias, que això m'agradaria perquè estem a Ràdio Badalona, som l'hospital que més hospitals ha format, no només de l'Estat, sinó del sud d'Europa. Hem ajudat a més de 60 hospitals a començar els seus programes de cirurgia robòtica. Uh-huh. I és una formació molt estructurada, molt estricta i, sobretot, molt, molt prudent. I per això, si has fet una formació adequada, pues, l'estrès ha de ser mínim. A sobre, i això m'agradaria donar-li les gràcies al meu equip, al meu servei, nosaltres vam organitzar una guàrdia imaginària, voluntària, sí, dels cirurgians més sèniors per ajudar els joves. Si tenien algun problema, podien trucar. De fet, estàvem nosaltres per allí físicament. Inclús vam dissenyar una eina de realitat virtual i realitat augmentada per ajudar. Doncs, si es fan les coses com s'han de fer, no ha d'haver-hi cap estrès extra, per així dir-lo.
5: Perquè quantes persones hi ha realment darrere d'una operació amb robòtica, urgències?
6: Bueno, això és molt bona pregunta, perquè el nostre sistema, clar, nosaltres tenim el cirurgià principal, que és el que està manejant el robot, una cosa que es diu consola, sí, i un cirurgià que està al costat del malalt. Doncs el malalt no està sol amb el robot. Nosaltres també tenim la sort que tenim residents, tenim gent en formació que ens ajuden, s'impliquen, això ens da molt, molt, molt, molt valor, perquè uh-huh, els residents volen fer la residència amb nosaltres perquè saben que quan terminen saben fer, fan servir el robot. Enfermeria, que és clau, per ser posat a l'anestesiòleg, els companys d'auxiliars i cegadors. Uh-huh. Doncs, però què passa? Pues que en altres països, jo que sé, a Estats Units o a Regne Unit, per estalviar, l'infermera fa d'ajudant. Nosaltres tenim un cirurgià d'ajudant. Clar, ells només tenen l'infermera per donar els instruments i per ajudar la cirurgia al costat del malalt. Nosaltres tenim una infermera i un cirurgià perquè, bueno, pensem que és la manera de fer les coses.
5: Uh-huh. Els pacients hi confien, en aquesta tecnologia, o els hi genera desconfiança?
6: La veritat és que la resposta és molt favorable. Sí. Quan les expliques, molt li s'agrada. No, la gent confia en el robot perquè veuen que si expliques bé les coses, perquè és com s'associa a confiança, a precisió, a tecnologia, i això la gent, i sobretot en la nostra població, pues jo crec que lo valora molt, moltíssim.
5: Mm-hmm. Si haguessis de triar, més robots o més personal, o més de tot?
6: A veure, la resposta fàcil és més de tot. Jo crec que i això, bueno, ara com cap de servei, pues, assumeixes unes funcions que abans no tenies i penses d'una altra manera. Mm. Està clar que necessitem cirurgians, sí. També necessitem més tecnologia, però no només robots, necessitem de tot. Però jo crec que probablement els propers anys la cirurgia i en general la medicina o germàcies o qui sigui, com hospital referent, no? Uh-huh. Pues necessitem metges, infermeres, auxiliars, però també personal que faci coses que fins ara no teníem. Enginyers, bioenginyers, gent que faci recerca, gent que sigui, bueno, matemàtics que ens ajuden amb la intel·ligència artificial. Doncs les coses van més o menys per ahí. Uh-huh.
5: Josep Maria Balibrea, director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias i Pujol. Gràcies per atendre'ns avui al programa i per aclarir-nos aquesta cirurgia robòtica que entenem, pel que ens estava explicant, que ja ha arribat per quedar-se.
6: Segur. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
5: Igualment.
6: Merci, gràcies. Adéu. Adéu.
4: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Passen 6 minuts de 2:15 del migdia i estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, David Bernaca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa 3 setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernaca. Bon dia, Gerard.
7: Bon dia.
5: Com estàs?
7: Doncs molt bé.
5: Com ha estat l'acollida de la Bottega a Barcelona?
7: Doncs, bon, portem 3 setmanes, com bé has dit, i uh-huh, res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos aquí a prop.
5: Oh, i tant. Com us coneixeu, en David i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
7: ens
5: us trobeu?
7: Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys, i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell, i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa, i res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Ja et dic, 12 anys junts.
5: Quants restaurants teniu al Brasil?
7: A Brasil estem amb 10 operacions.
5: 10 operacions. No tots són botega.
7: No tots són botega.
5: N'hi ha un que és japonès.
7: Tenim dos japonesos.
5: Dos japonesos.
7: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. Mm-hmm. I després tenim dos...
5: Amb estrella.
7: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte Bernaca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
5: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, que és la botega Bernaca, que hi trobarem, però no hi ha pizzas.
7: No hi ha pizzas.
5: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
7: No hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. Uh-huh. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
5: La pasta xuta.
7: La pasta xuta. I la pasta seca de petits productors, uh-huh, o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, o... Uh-huh. Però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella.
5: Des de la cassola, sí.
7: Des de la cassola, perquè no hi ha cuina. És una barreta, o sigui, és una barreta amb 4 fogons, un bullidor de pasta, i no hi havia lloc per emplatar.
5: Però què ho feu igual a Barcelona?
7: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem en cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins un parc, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs. O sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
5: Ja. Yeah. No ho fèieu per quedar bé.
7: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho, mm-hmm, perquè no es pensin que és, és show.
5: Sí, sí,
7: val?
5: Sí.
7: No és això.
5: Hi trobarem la mateixa carta que els restaurants al Brasil, o hi has introduït també producte català?
7: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis i una de les meves il·lusions com el cuiner, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
5: Pèsols del Maresme?
7: Sí. amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
5: Aquells que no es poden tocar, no?
7: Aquests que no es poden tocar...
5: Quins són?
7: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara, i tampoc crec que no es pot tocar mai és una salsa amb tomàquet, de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual, perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil, de tomàquet italià, San Marzano, mm-hmm, italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. I, entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, mm-hmm, podem dir que sem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviada tant.
5: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
7: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
5: Sí que és bo.
7: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a la botega, perquè, evidentment, hi ha molta gent que fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Mm. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir, que també, vull dir, jo tinc a casa ja, gent. Tu també? Perfecte, sí. Vull dir que estem igual. Sí, aleshores, sí. Bueno, és aquesta gràcia. I ara començarem també a portar gollevada, no? que és justament el nostre codony allà.
5: Ah,
7: i es menja, hi ha un postre que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això doncs, amb un formatge català.
5: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
7: Aquest mes començarem amb el Golany. Amb un Golany. I bueno, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que... Perquè ja diuen al barri, no, és un ítalo-brasileño, no. Mm. No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és fer un guinya d'on venim, però res més, no?
5: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bonavista 10? Com l'heu decorat?
7: El David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres. Clar. I l'hem decorat amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
5: De diferents colors? O
7: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà... Mm-hmm. La barra és de marbre, vull dir, tenim molt de marbre, i l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb la paret plena de vins, i aquí ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però bueno, és un restaurant de mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, tots els nostres quadres...
5: Amb fotografies, no?
7: Fotografies també, nostres. Sí. Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i, bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco, la veritat.
5: Parlaves de vins, la carta de vins també l'has elaborat tu?
7: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això, I bueno, i la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara una mica de la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia, crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia amb un perfil més actual, de baixes intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
5: Quins són aquests clàssics italians?
7: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunellos de
5: Montalcino. Quan vingui demanaré aigua, doncs.
7: Brunellos de Montalcino, els supertoscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, ja vull molt bo, però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Uh-huh. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda també, no?
5: Per cert, quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
7: ostres,
5: heu vist ja per on tira, al barri o no?
7: El barri, estem al baix de Gràcia, no?
5: Sí, perquè esteu quasi bé, sobre de Còrsega,
7: estem,
5: no?
7: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores, estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
5: Exacte.
7: Gràcia ens mira a nosaltres des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i crec que la gent tenia ganes de...
5: Ha costat,
7: Ha costat molt. No parlarem d'això, no. No em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona, Això també em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió que em diguessin, no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va fer molt feliç, va vindre una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
5: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio?
7: Hi ha alguna làmpara que
5: pots...
7: Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca,
5: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
7: Val, tranquil·la.
5: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
7: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
5: Per compartir, clar.
7: I després, ara, jo crec que després veurem si realment ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
5: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca. Els trobareu amb ell, amb el David, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
7: Això mateix.
5: Gràcies.
7: Gràcies a tu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
5: I a aquesta hora del matí fem un salt en el temps. Vinga, anem fins a la Badalona de 1926, concretament al març de 1926. I anem de la mà d'en Jordi Martí, que amb ell, doncs ja sabeu que, a més, anem repassant les pàgines de l'Eco de Badalona. Jordi, què tal, com estàs?
8: Bon dia, Núria, molt content d'estar aquí per explicar què passava a Badalona ara fa 100 anys, al març de 1926.
9: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente...
5: Doncs el dimarts 16 de febrer de 1926, l'alcalde de Badalona, que llavors era Pedro Sabater Curto, va pronunciar una llarga i interessant conferència a la seu de Foment Industrial de Badalona. Va ser un discurs on, de fet, va explicar tots els eixos del seu mandat i va indicar el que li feia falta a Badalona l'any 26.
8: Sí, va ser un discurs a l'estil dels que fan els alcaldes a mig mandat, on exposen el que han fet i, sobretot, el que faran. Va ser una conferència llarga que resumirem, si et sembla, amb els temes més importants. Així estava la Badalona de març de 1926.
5: Doncs vinga, comencem. Com es va trobar l'alcalde de Badalona a l'Ajuntament quan va accedir al càrrec 2 anys abans? Ho feia el 24 de març del 26.
8: Doncs com era d'esperar, l'alcalde de Badalona va dir que va trobar l'Ajuntament de Badalona endeutat i desorganitzat i que va haver de prendre decisions importants per posar ordre. Escoltem el que explicava l'Eco.
10: El alcalde dijo que al constituirse este ayuntamiento en 24 de marzo de 1924 se encontró con una deuda de 496.342 pesetas. Ante este hecho y al estar todos los servicios absolutamente desorganizados, se vio en la necesidad absoluta de un empréstito de 6 millones de pesetas, con el fin de poder realizar obras de importancia.
5: I quines van ser aquestes obres d'importància que l'alcalde va dir que feien falta a Badalona ara fa 100 anys?
8: Sí, bàsicament eren tres tipus d'obres. Fer clavegueres, urbanitzar carrers i construir mercats municipals. Sense oblidar, esclar, el projecte del nou escorxador del barri de la Salut, que va funcionar fins a finals del segle passat. Així ho explicava l'Eco.
10: Una de las obras realizadas por el ayuntamiento ha sido colocar una amplia red de alcantarillado, pues en Badalona se da el caso, por las condiciones del subsuelo, que las aguas negras contaminan las potables. El adoquinado de las calles también es una obra importante. El alcalde se refirió al mercado central del pescado, en construcción, y al nuevo mercado de la Plaza Tornet, cuya primera piedra se colocó en 1915 sin tener luego consecuencia alguna. Actualmente se trabaja ya en la construcción del nuevo matadero que estará a la altura de la ciudad.
8: Per tant, Núria, la Badalona de 1926, ara fa un segle, era una Badalona on els carrers estaven aixecats, on s'estaven construint clavegueres i després s'organitzaven els carrers, especialment els carrers del centre i de la zona del Progrés, on hi havia moltes fàbriques i l'estació de mercaderies del tren. I finalment era una ciutat on s'estaven aixecant mercats, que, com el cas del Mercat Torner, avui continuen dempeus, i el nou escorxador de la Salut, que avui és història, però que conservem l'estructura.
5: I l'alcalde també es va referir en aquest discurs a la necessitat de tenir més escoles.
8: Cert, cert. Badalona estava creixent molt fa 100 anys i mancaven molts serveis. Entre ells, hi havia un dèficit important d'escoles.
10: Relativo a la instrucción pública, el señor Sabaté dijo que por el censo escolar de Badalona correspondían 38 escuelas nacionales. Y como solo tenemos 9, resulta que faltan 29. La población escolar es de 4.560 personas, de las cuales 1.880 concurren a las escuelas nacionales y 1.134 a las escuelas particulares, resultando que dejan de concurrir a los colegios 1.546 niños y niñas.
8: Manca d'escoles públiques a Badalona al març del 26. És molt curiós com 100 anys després molts temes segueixen vigents. Ara Badalona també està aixecada en obres i segueixen faltant col·legis a la ciutat.
5: L'alcalde, Pedro Sabater, ja hem dit que és com es deia, va parlar de molts temes, també. Millora del servei de bombers, de la neteja pública. Va dir que no pujaria impostos, però va acabar el seu
11: discurs amb un tema relacionat amb Sant Adrià de Besòs, que crida també molt l'atenció.
8: Molta, molta. Va ser el que avui en diríem, Núria, una notícia d'impacte. L'alcalde, Pedro Sabater, va defensar el mes de març de 1226 que Sant Adrià havia de deixar de ser un municipi i agregar-se a Badalona. Escoltem com ho va relatar la crònica de l'Eco.
10: Terminó diciendo el señor alcalde que podría ser un hecho la agregación de San Adrián del Besós a Badalona, creyendo que ello beneficiaría a aquellos vecinos y haciendo constar que la naturaleza misma, con la divisoria del río Besós, parecía señalar a aquel pueblo la necesidad de agregarse a Badalona.
8: Però això mai es va produir, i avui Sant Adrià de Besòs és Sant Adrià i Badalona és Badalona. En fi, un discurs intens de l'alcalde Pedro Sabater per reflectir quina era la Badalona de fa 100 anys.
11: Vinga, va, relaxem-nos una mica, Jordi, sí, sí. Parlem de futbol, no? L'opi del poble, podríem dir, perquè el paper de Badalona, de fet, del Badalona Club de Futbol al Campionat d'Espanya de Futbol, va ser, en aquella època, excel·lent. Es va plantar a semifinals.
8: I tant, i ho va fer després de dos partits on va derrotar per 0-7 a l'Àguiles Zaragoza, a Terres Aragoneses, i per 3-1 a Elx, aquí a Badalona. En relació al primer partit, l'Eco va explicar el següent.
10: El pasado domingo, nuestro equipo decano se trasladó a Zaragoza para disputar con el campeón de Aragón las eliminatorias del Campeonato de España, saliendo los badaloneses vencedores por el resultado de 7 goles por ninguno de los contrarios, el Águilas. El match se disputó en el campo de Liberia con bastante público, el cual pudo apreciar la bella forma del Badalona, campeón de Cataluña y probablemente de España.
8: I una setmana més tard, el Badalona certificava el passi a semifinals al derrotar aquí a Badalona a l'Elx per 3-1.
10: En el campo de la calle de Manresa se celebró este partido con unas gradas llenas por completo. Los contrarios juegan con una codicia insuperable, pero se llega al descanso con un 2-0 para los locales. En la segunda parte, los forasteros continúan defendiéndose bravamente, pero Tejedor recoge un pase y de un chut cruzado consigue el tercer gol. Con este resultado, el Badalona queda proclamado semifinalista del Campeonato de España, que disputará con el San Román de Sevilla los días 18 y 24 del próximo mes de abril.
8: En fi, veurem el proper mes d'abril com li van aquests dos partits amb el campió d'Andalusia. De moment, però, l'afició del Badalona estava molt contenta. El mateix que passa ara mateix, 100 anys després, amb el Club de Futbol Badalona. I si no, que li preguntin al nostre company Ramon Durany.

0: A l'inici de la secció d'avui, en parlar del discurs que va fer l'alcalde Pedro Sabatí, ja t'has referit a les obres que estaven també en marxa a Badalona ara fa 100 anys, no?
1: Sí, sí, tant.
0: Durant tot el mes de març de 1926, de fet, a l'Eco en va parlar bastament. De quina manera? Com ho va fer, Jordi?
1: Sí. L'Eco cada setmana anava recordant tot el que s'estava construint a Badalona. Era un no parar. Per exemple, l'edició del dissabte 13 de febrer de 1926 deia el següent.
2: Habiéndose impreso gran actividad a las obras del mercado en construcción de la plaza Torner, dentro de breves días quedará cubierta del mismo.
1: I unes línies a sota, l'Eco afegia el següent.
2: En el mercado central de pescado se está procediendo a la colocación del escudo de la ciudad en la parte superior de la fachada.
1: Recordem, Núria, que el mercat, que aquest mercado central de pescado de Badalona es va aixecar al costat del mercat Torner i que avui no existeix. En canvi, el mercat Torner continua funcionant. A l'edició del 27 de març, l'Eco va explicar com havien avançat les obres.
2: La construcció de la cubierta del mercado de la plaza Torner está bastante adelantada. Hoy es posible se empiece a colocar la tercera armadura. En el mercado central del pescado se han colocado ya las puertas de hierro forjado y se está terminando de abrir un pozo, el agua del cual servirá para riego y para todas las necesidades de dicho mercado central de pescado.
1: Vaja, era un seguiment, era un no parar de les obres dia a dia. I l'Eco també parlava de les obres als carrers de la ciutat. Escoltem.
2: La brigada municipal ha terminado la construcción de la cloaca de la calle Guifredo y ha empezado las de las calles de la Luna y de Alfonso XII. También ha derribado una casa de la calle Santa Bárbara que no estaba en línea y ha empezado la construcción de un pozo en la riera Matamoros, destinado a suministrar agua para riegos.
1: Però atenció, Núria, perquè no tot eren lluances de l'Eco el que s'estava fent als carrers de Badalona. A l'edició del 19 de març de 1226 he trobat que li diuen a l'alcalde que a l'estació del tren a la nit hi ha molta foscor i que caldria solucionar-ho. Aquesta era la notícia.
2: La salida de la estación de tren por la noche adolece de falta de luz. Creemos sería muy conveniente fuesen colocados allí un par de faroles. Uno en la plazuela de salida del edificio de la estación y otro a la entrada de la calle de San Joaquín. Indicamos esta conveniencia al señor alcalde.
1: Desconeixem ara per ara quin si l'alcalde va fer cas a la petició del setmanari L'Eco i si va posar o no aquests dos fanals.

0: En aquesta Badalona de fa un segle, en plena efervescència, també hi havia successos. Per exemple, la policia va evitar una sala a un furgó que portava els diners per pagar la setmana dels treballadors d'una fàbrica de la ciutat.
1: Sí, va anar de poc, de ben poc, que els treballadors de la fàbrica Costa Florit i Companyia de Badalona no cobressin la setmanada. I és que s'havia preparat un assalt al furgó que portava els diners. Així ho va explicar El Eco.
2: La policia de Barcelona tuvo confidencias que se preparaba por una banda de atracadores un asalto al auto que semanalmente llevaba a la fábrica de los señores Costa, Florit y Compañía el importe semanal. Trasladados a Badalona, el comisario general de policía, don Manuel Tejido, y varios agentes pudieron detener un sujeto apodado El Toyo, que se supone jefe de la banda.
1: Aquesta empresa, l'empresa dels senyors Costa, Florit i Companyia, era del sector de la indústria del vidre, una empresa, un sector molt important a Badalona en aquells moments. Però ara parlem, Núria, d'un altre succés, ja veuràs.

0: más linda.
1: Sembla que estem en un cabaret a Badalona. Això tenia a veure amb un succés?
2: Sí. Aquí, cabaret a Badalona.
1: No era inofensiu.
2: No. Aquí a Badalona hi havia un cabaret en ple centre de la ciutat i allà s'hi va generar una batussa que va acabar amb ferits i detinguts. Així ho hem llegit a l'edició del 27 de març de 1926 a El Eco.
3: Por cuestiones sin importancia que se suscitaron en un cabaret situado en la carretera, salieron desafiados a la calle el vecino de Badalona, José Castells, y el de Barcelona, Juan Pérez. Ya en la calle, los amigos que iban con el Castells hicieron causa común con este, en vista de lo cual, el Vivancos sacó unas tijeras. Después de un poco de bulla, volvieron a entrar en el cabaret todos los alborotadores, excepto el Castells, que puso los pies en polvorosa.
2: És una notícia seriosa, eh? Encara que digui puso los pies en polvorosa, és una notícia verídica. La notícia no acaba aquí, perquè al cap d'unes hores un guàrdia va trobar al veí de Badalona, José Castells, que havia participat de la batussa, molt malferit.
3: A las pocas horas de la pelea, un guàrdia encontró en la carretera tendido de bruces al suelo al José Castells, con dos heridas punzantes en el pecho de pronóstico grave. El Vivancos fue detenido en Barcelona, ingresando en la cárcel Modelo.
2: En fi, una nit moguda al centre de Badalona de fa un segle a les portes d'un cabaret.
1: Com se les gastaven?

0: Vinga, i ara parlarem de ciclisme, perquè ja sabeu que a Badalona hi havia un velòdrom i el velòdrom de la ciutat es va fer també ara fa 100 anys un interessant campionat de ciclisme. Era el diumenge 14 de març de 1926.
1: Una de les coses boniques, Núria, d'aquesta secció és que podem recordar fets que avui serien impossibles, com parlar de ciclisme en un velòdrom a Badalona.
0: Doncs sí, cert, perquè com ja has dit també, Jordi, en diverses ocasions, al barri de Casagemes hi havia aquest magnífic velòdrom, que es va inaugurar el 1922. Avui en dia tenim el poliesportiu de Casagemes.
1: Sí, era en aquella mateixa zona, sí. Però allà hi havia aquest velòdrom que està ubicat a la finca de Cal General, allà on hi ha avui els carrers de Martí Julià i Joan Peiró. Potser els oients de més edat recordaran aquesta finca de Cal General. La pista tenia 200 metres de corda, els viratges eren de 80 metres de longitud de fusta i les rectes de 120 metres de ciment. Vaja, un velòdrom professional.
0: Amb quina capacitat?
1: Doncs mira, hi cabien uns 3.000 espectadors. Era un senyor velòdrom que, per qüestions de la vida, dos anys més tard, a l'any 1928, va desaparèixer. Mantenir aquest velòdrom era molt car, amb les quotes dels socis no n'hi havia prou i, per tant, al final, la iniciativa privada va fracassar. Però l'èxit de les curses d'aquell cap de setmana, d'aquell diumenge 14 de març de 1926, va ser total. Així ho va explicar l'Eco.
2: La primera carrera ciclista para neófitos locales que organizaba la Juventud de Unión Patriótica resultó brillantísima y demuestra palpablemente que dicha entidad se interesa vivamente en fomentar el ciclismo en nuestra ciudad. Tanto la organización como la calidad de los participantes y el excelente espíritu de deportividad de que dieron prueba todos los corredores contribuyeron al mayor y más completo éxito de la carrera.
1: Una llàstima que avui en dia a Badalona no tinguem cap velòdrom. Tenim el de Barcelona, el del velòdrom d'Horta, però a Badalona no n'hi ha cap, com tenien els badalonins ara fa un segle. I recordem que ciclisme a Badalona té molta afició i només cal fer esment de la Unió Ciclista de la Salut que omple els caps de setmana de ciclistes de les nostres muntanyes.

0: I el 25 de febrer de l'any 1926 va morir a Ciutat de Mallorca el poeta mallorquí Joan Alcover, autor, entre moltes altres poesies, de La Balanguera, que aquí escoltem, i ho fem en la veu de la Maria del Mar Bonet. I l'Eco va recollir també la mort de Joan Alcover en la portada.
1: Sí, aquest fet no ens hauria d'estranyar, perquè Joan Alcover va ser un grandíssim poeta, i l'Eco s'hi va referir a la primera pàgina de l'edició del 6 de març i en català. I dic que no ens hauria d'estranyar si no fos que estàvem en plena dictadura de Primo de Rivera. Tot i això, l'Eco se'n va fer ressò amb el següent text.
2: Joan Alcover, a Palma de Mallorca, la setmana passada deixà d'existir aquest altíssim poeta català. No intentarem ara exposar la vàlua dins del món literari d'aquest gran mallorquí per haver-ho fet la premsa tota i per estar en la memòria de tots els que en la nostra terra es preocupen més o menys per les coses espirituals. Ens limitarem a publicar una joia de les moltes amb les que ha ornat la seva corona de rei de la poesia.
1: I tot seguit, l'Eco va reproduir en portada el poema La Relíquia. Tot això, com diem, en portada, en català i en plena dictadura de Primo de Rivera. Avui hem recordat en aquesta secció que ara fa un segle va morir el poeta mallorquí Joan Alcover.

0: I que bé que seccions com aquesta, no?, que ens ajuden a repassar doncs, també la història de la ciutat, també ho facin, no?, i ens obrin la porta a recordar figures com el mallorquí Joan Alcover.
1: Premi d'honor també de moltes lletres catalanes, sí, sí.
0: Doncs Jordi Martí, moltíssimes gràcies un cop més per traslladar-nos fins a això. Avui hem estat al març del 1926, per tant, ens tornem a trobar a l'abril.
1: Per saber què passava a l'abril de fa 100 anys.
0: Això mateix. Adéu-siau.
1: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I per aquestes dates, els aparadors de moltes pastisseries i bomboneries s'omplen de figures de xocolata, d'ous gegants, de mones que són realment espectaculars i que fan les delícies de petits i, per què no admetre-ho, també de grans. Un dolç que cada any marca la fi de la Setmana Santa i que reuneix famílies senceres al voltant d'una taula, una tradició que barreja història, celebració, però també tutí vincle familiar entre padrins i entre fillons, que
3: doncs
2: aquesta data s'espera.
3: Exacte, i aquí a Badalona doncs, hi ha establiments que mantenen aquesta tradició artesanal des de fa generacions, combinant receptes clàssiques amb noves tendències de pastisseria. Avui ens acostem a una de les cases més reconegudes de la nostra ciutat, la Bomboneria Almera, per parlar de com es prepara una de les campanyes més importants de l'any. Ens acompanya la Teresa Almera, que coneix perfectament l'ofici i el ritme frenètic d'aquests dies previs, no? Podríem dir bon dia, Teresa.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: És un ritme frenètic aquests dies o no?
4: Sí. Nosaltres les dues campanyes més fortes de l'any és Nadal, torrons i paneres, i després ara les mones. És l'època més forta per nosaltres.
2: Som previsors amb les mones o no? O ho deixem per última hora?
4: Ens va bé les dues coses, la veritat. No. Hi ha gent previsora, tenim molts encàrrecs, la gent, sobretot els que volen mones grans, mones especials...
2: Aquests s'afanyen perquè si
4: aquests
2: no després no la troben, no?
4: Sí, perquè, per exemple, tu dius, un equip... hem fet la canxa de bàsquet, no?, de la penya, perquè aquí a Badalona hem de ser de la penya i és el que hem de potenciar, el nostre. Tenim tres mides de camps de futbol. El que més es ven, el del mig. Al final, si vens l'últim dia, quedarà potser algun de gran i els petits. Mm-hmm. Moltes vegades el que més es ven és un preu mig. Mm-hmm. Llavors també va bé la gent que va a l'última hora perquè...

0: Després van venir els prínceps. Després les dolentes, que dic jo. Totes les, sí, les bruixes... La
1: una mica Mèvil. Per tendència cinematogràfica,
0: sí,
1: també,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, evidentment. Però per màrqueting, primer només feien les princeses, només venien les nenes. Després els prínceps. I després no hi havia, no podies mai comprar els dolents, que dic jo, que pot ser la Cruella de Vil, la Malèfica, etc. Sí. Llavors va arribar un moment que sí, que els van fer, perquè també tenen el seu públic. I després, i ara no, ara ja hi ha molt alternatiu. Agrada el Mic, els de TV3, l'Skatepop, aquest any arrasa l'Skatepop.
1: També, eh?
0: Vam fer també Stranger Things, ja
1: més per adolescents,
0: no hem
1: potser
0: repetit. Però és que hi ha nenes de 6 anys i 7 anys, o sigui...
1: Clar, parlaves d'aquesta, deia, si som a Badalona hem de fer coses de Badalona i heu fet aquesta...
0: Els bàsquets, i també tenim la Venus de Badalona, que el moll m'ho va cedir al museu, o sigui, és exacte que la Venus que té el museu.
1: Pilotes de bàsquet, pilotes i la Nis de del bàsquet, Mono, no?
0: I el mono de la Nis del Mono, que el moll m'ho va fer la Susana Ruiz, que és l'escultora.
2: És que és exacte.
0: Sí, és exacte. L'escultora em va fer el moll del mono, és només el bust, perquè el gran sortia massa gran, era molt difícil de fer, sortia molt car.
1: És el bust que agafa...
0: És un bust de mig mono,
1: l'ampolla
0: el
1: de la
0: pit
1: Nis.
0: Amb l'ampolla de Nis, de xocolata.
2: Però això és com endur-te una obra d'art a casa.
0: Sí, hi ha gent que no se la menja.
2: Ah,
0: jo sé
2: fan?
0: De gent que no se l'ha menjat, que l'han guardat.
1: Però se't fa molt bé?
0: No,
1: a
0: veure,
1: llarga,
0: si tu tens molt clar que te la vols menjar, és el Museu de la Xocolata. Agafes laca de cabell, laca de cabell, la flipes, o sigui, la mantens, i la mantens a la capsa com si fos un objecte, una figura, diguéssim.
1: Una figureta.
0: I si no tens por, amb els anys pot... A veure, és xocolata blanca, negra o llet.
1: Pot perdre
0: no
1: el color.
0: Pot
1: no?
0: perdre el color, evidentment, perd el color, perquè i els canvis de temperatura pot perdre el color. Però diguéssim que es pot corcar, es pot, però no... Es pot fondre, però no és una cosa que diguis fa cuc un bombó de nou per la nou. O sigui, és el fruit sec el que el provoca,
1: el que
0: hagi cuc.
1: No la xocolata.
0: La xocolata no.
1: Mateixa.
0: La xocolata es pot corcar.
1: Jo ja
0: ho
1: dic per això que me la menjaria.
0: Sí, sí, sí. Però hi ha gent que
1: guardar-la com a decoració.
0: Però dos o tres anys hi ha hagut gent que li sapiu greu i l'ha guardat, jo que sé.
1: Sí, sí.
2: I les feuen diferents mides, també, aquestes?
0: No, aquestes són de motllo. Llavors, el motllo de la Venus és la Venus. Perquè això val, els motllos són molt cars. Llavors, ni et surt a compte.
2: Com decidiu? Tinc curiositat. Com decidiu quines mones i figures de xocolata porteu cada any?
0: A veure, hi ha els clàssics, que cada vegada es venen menys, que abans eren barcos, avions, el castell, les casetes. Encara tenim moltes casetes, molt mones, que llavors les casetes, depèn, jo què sé, agafes el tipus de castell, doncs hi ha una casa més campestre, doncs tant hi pots posar-hi un pitufo, com hi pots posar-hi la Blancaneus, com hi pots posar-hi un altre personatge d'aquests contes, o un gosset, o sigui, aquest de la Patrulla Canina,
1: sí,
0: m'entens? Sí. Hi ha diferents elements. Després, això de que casin, ho mirem nosaltres. Perquè la gent et posa el Mickey dalt d'un avió, o sigui, la gent, la canalla... Jo que sé.
1: Tot ja els està
0: tot
1: bé.
0: Tot els hi està bé, quan són petits, eh? Cada vegada són més exigents, però no.
1: Llavors... Vosaltres, a Cal Almera, feu el figurol, que la gent us va buscar bàsicament, no? És, o si volen la mona tal qual,
0: sí,
1: o aquella peça, aquella figura que posaran damunt d'un pastís.
0: Sí, això nosaltres li diem que són per plantar. Hi ha gent que es fa el que és la tortada a casa, que pot ser un pa de pessic de iogurt dels de sempre, llavors hi posen les plomes, els pollets, que també ho venem, i li diem objectes per plantar, que són figures de xocolata més petites. Ous, xocolata blanca, negra i llet, de totes les mides, tenim, em sembla, que 8 mides d'ous. O sigui, des d'un ou de codorniu, per entendre'ns, fins a un ou supergran, que ni que fos d'estrus, vull dir, molt gran. El que ven més és l'ou del zero, que diem, i l'1 és l'ou de gallina. Tenim el 0, l'1, el 3, el 5, el 7, el 9, o sigui, diverses mides d'ous. Amb els tres xocolates. I després hi han figuretes, que tenim gossets, gatets, pollets, molts animalets, que són petitets i els poses a damunt de la mona i amb un pa de pessic, amb les plomes i els quatre ous i una figura central, fas el fet.
2: I els de Badalona, per on ens decantem a l'hora d'anar a comprar mona?
0: A veure, depèn també... Jo el que també vull dir és que tenim mona per adults. Perquè ara això de l'edat depèn... M'entens? O sigui, edat... No hi ha
1: I
0: edat.
1: Qui se l'autoregala, però?
0: Si se't moren els padrins, o et fallen els padrins, o els tens de viatge...
1: Vull dir,
0: hi
1: ha padrins que encara quan els nebots es fan adults, quan els fillols...
0: I tant.
1: Encara o sigui, els hi regalen.
0: No hi ha edat, jo sempre dic, no hi ha edat.
2: El sobre de diners i la mona.
0: Sí, quan són adolescents ja volen la mona.
2: Llavors, va acompanyat.
0: Que quan són petits fan una mona més gran.
2: Sí.
0: També hi ha gent que diuen són dos o tres nens a la família, fan una mona gran pels tres,

0: Llavors és allò que deien, fem un castell pels dos o tres nens, vale, els avis, o agafen i diuen, no, cada nen té la seva, llavors agafen tres, clar, més mitjanetes o més petites, perquè s'ajuntaran tres mones. Després hi ha algú que fa el pastís amb la mona al costat, evidentment, si és aquestes que pesen una pilota de bàsquet d'aquestes grosses, la posa damunt del pastel i la xafes, evidentment.
1: Clar, ara estava pensant també que amb això de la mona, per exemple, s'ha de tenir ull, perquè, no sé, fas borregos, doncs si no es venen durant dues setmanes, se'n venen durant tres i te'n queden, però la mona, una vegada passa la Setmana Santa...
0: S'ha acabat. Per això et dic que arriba, va bé els que van d'hora, i ara arriba un moment que ja no repeteixes i dius, vull un barco, doncs si he vengut el barco t'emportes un avió. M'entens?
1: Per perquè ja preveus que hora, clar, tindràs aquella estoc i prou.
0: Arribes,
1: no?
0: Un moment que dius, fins aquí, ja no repeteixo més, i arribarà un moment que diran un aquell pop i diran, pues no en tinc, tampoc
1: tria
0: és una altra cosa.
1: Entre el que hi ha. I quantes mones podeu arribar a vendre amb una,
0: no,
1: amb una campanya, no, de Pasqua?
0: No ho he comptat mai, així com a mones, però moltes.
1: Però més de 100, segur.
0: Sí, i tant, i tant, i tant.
2: I quan comenceu a preparar?
0: A veure, això es comença ja... A la que acaba la campanya de Nadal,
2: sí,
0: es comença a preparar mones. Els clàssics ho tenim molt clar. El problema és amb les modes. Perquè, per exemple, jo pensava que Stranger Things triomfaria molt i... ha sigut K-pop, K-pop,
2: K-pop. Aquesta temporada no ha sigut tan bona com les altres. I la gent, doncs, és el que dèiem, per tendència, al final.
0: Sí, sí, sí. Però això és molt lo de la moda d'última hora. Però, vaja, quan s'acaba una cosa, jo dic que has d'agafar l'altra. També hi ha els de la Patrulla Canina, també tenim els Pikachus, altres personatges que també han enganxat. També quan venen en temps els hi fem una mona personalitzada. Però ara ja comencem a anar justets.
1: I les de xocolata amb llet són les més venudes?
0: A veure, amb això fa riure perquè entra la gent. I diu, quina xocolata vols? Llet o negra? Normal. Llavors tu preguntes,
2: què
0: i per
2: és
0: tu,
2: normal?
0: Què és lo normal? Perquè clar, cadascú, oi? Això ens fa molta gràcia. Com la gent que diu, embolica-m'ho, però poc. I dius, embolicat poc, no...
1: És que som així de diversos,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, la gent sona a vegades, et quedes una mica així, diem, bueno, normal per tu. Es fa molt negre, la canalla s'acostuma a fer molt de llet, però després hi ha molta canalla que li agrada el negre, també.
1: I Teresa, quin és el públic que acostumeu a tenir vosaltres per Pasqua? Us venen a buscar, sobretot, gent de Badalona, les mones, o també de fora?
0: També molta gent de fora, i gent que havia viscut a Badalona. O sigui, gent que de petit havia viscut a Badalona, que això ens ho fan molt pel Torrons i per totes les campanyes, que quan és el moment d'una celebració, venen aquí perquè saben que ho troben. I molta gent també de Barcelona, gent d'altres llocs, perquè saben que tenim molta varietat.
1: Veus? Mira.
0: I després el que dèiem, que, per exemple, el de la Venus, la mona, després tenim pintaungles, pintallavis, sabates de taló, per adults, per gent més gran.
2: Doncs ja molta sabeu, varietat, eh?
1: Ja la trobeu, tota aquesta varietat, perquè estàvem tafanejant el perfil de la Bomboneria l'Almera, al carrer de Mar, i ja és plena de mones, com deia la Teresa, de totes les mides, o sigui que ja us hi podeu atensar, que com a mínim la vista en gaudirà, eh? I després si compreu una mona, també el pelada. Tuti, moltíssimes gràcies per haver-nos portat un nou dilluns un espai de cuina, i Teresa Almera, que vagi molt bé aquesta campanya, gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies per convidar-nos.
1: Adéu-siau.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Leila Makala, un disc que apenas té doncs una setmana i que publica Anti. Leila Makala és una de les músiques dels Estats Units en aquest moment, amb arrels a Haití, però nascuda a Nova York, que millor representa doncs aquesta recerca de les arrels africanes dins del folklore dels Estats Units. Va participar d'aquell Carolina Chocolate Drops tocant el cello, perquè ella no només toca la guitarra, sinó el cello, el banjo, etc, etc. I doncs Leila Makala ara publica el seu cinquè disc, Sun Without the Heat. I hem sentit aquests ritmes que podien ser uns poliritmes de l'afrobeat, també aires etíops al llarg del disc o del tropicalisme brasiler, però sobretot aquesta recerca dins del folk i el blues americà. Leila Makala, Sun Without the Heat. Aquí va un altre tema, Skeleton to Survive.

Leila McCalla, per començar el programa d'avui, un disc que té apenas uns dies i que representa el cinquè de la seva carrera en solitari. Leila McCalla, que va debutar l'any 2013 o 2014, doncs amb un disc que es va dir Varicolored Songs, o sigui, diversos colors songs, cançons de diversos colors, que com hem dit és també, doncs això, la seva manera de fer recerca dins del folklore. Amb arrels a Haití, com demostra aquest tema cantat en creol i amb un ukelele. Merci, bon dia.

Leila Makkala i el seu, això, la seva recerca que no té fi dins del folklore afroamericà, ja sigui el folk als propis Estats Units o ja sigui al Carib o sigui a la pròpia Àfrica. En tot cas, nosaltres tornem cap a un disc que es va dir The Capitalist Blues, on ella feia això, feia recerca en les arrels del blues i, com hem vist, amb la guitarra, amb el cello, amb el banjo, i en aquest cas, doncs això, reproduint un blues d'arrels, un roots, doncs amb aquesta lletra, Capitalist Blues, tota una denúncia.

La nostra segona novetat del programa d'avui és aquesta. La segona, el segon volum d'un disc que es diu The Soul of Epirus. I aquí dialoguen el clarinet i el llaüt. El clarinet d'una llegenda de la música grega com és Petroloukas Alkias i el llaüt d'un jove Vasilis Kostas, que ja no és tan jove i que és, doncs, un dels grans músics de la música tradicional grega. Aquest diàleg entre el clarinet i el llaüt en base a la música tradicional grega ja va tenir una primera edició i ara aquesta segona. Vasilis Kostas, doncs, estudia en una escola com la de Berkeley i alhora, doncs, això representa la innovació i tot el que significa també estudiar a Berkeley, per tant, doncs, no només la innovació, sinó la capacitat d'improvisar del jazz, etc, tota l'obertura musical que això significa, però sempre mira enrere i, doncs, ell busca, en aquest cas, el clarinet i la saviesa de Petroloukas Alkias, que el més que el doble en edat i que és això, una de les llegendes de la música tradicional grega. El primer, ara acaba de sortir el segon, el primer va sortir el 2019, ara fa 5 anys, i doncs això, dos discos per apropar-se a la música grega, això, en diàleg entre el clarinet i el llaüt. Un dels temes d'aquell primer, The Soul of Epirus, de 2019. Petroloukas Alkias i Vasilis Kostas.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana és aquest disc que es diu Sneaker i que publica Özgür Akgül. És el debut d'aquest violinista músic, perquè també fa tots els sintetitzadors, tota la música electrònica al voltant d'aquest disc que concep ell, Özgür Akgül, i que dedica a la seva àvia, i que es diu, de fet, el disc Sneaker, que vol dir, doncs, el regal. The Gift Edille es diu el disc, que publica Asphalt Tango. Aquí va un altre tema, Sneaker Oro.

Nieke i el seu debut Edilje, des d'Istanbul, aquest violinista, músic i compositor, doncs ens porta una música, una mixtura com a Istanbul, una cruïlla de cultures, en aquest cas una mixtura entre la recerca dins d'aquest folklore amb el que també pot ser avui dia l'electrònica contemporània. El disc compta també amb multitud de col·laboracions, entre elles doncs una, tota una orquestra de corda d'Istanbul. I el fet és doncs que Özgür Akyol, si s'ha dit bé aquest nom, doncs acaba de fer un gran disc, Edilje. Aquí va un últim tema d'aquesta descoberta d'aquesta setmana.

0: pretesa o nada.
1: El nostre concert, els nostres concerts recomanats aquesta setmana són el Jamboree. El proper divendres, dia 26 d'abril, Moreno, Veloso, amb Ben Gil seran el Jamboree a la plaça Real. Acabem de sentir el darrer single de Moreno, Veloso, que és, evidentment, fill de Caetano. I aquest darrer single és amb Tigana Santana. Però ell ve amb Ben Gil, amb qui ja havien col·laborat doncs diverses vegades, 2017, 2015, etc. I que és un concert que val la pena. Primera vegada a Barcelona, Ben Gil i Moreno Veloso. Si seguim mirant aquesta cartellera del Jamboree, veurem que al cap d'uns dies, estem parlant doncs ara ja a principis de maig, dia 6 de maig, si dia 6 de maig exactament, és un dilluns, ve una de les veus del hip-hop, Akua Naru. És l'inici del Mas i Mas Festival. El Jamboree també, Akua Naru és això, una de les veus femenines importants en el hip-hop actual. The world is listening.

0: Just listen it.
1: Aqua Naru serà el Jamboree. Dos concerts al Jamboree avui aquí al Mixtures. El dia 26 d'abril, Bem Gil i Moreno Veloso a les 9 del vespre, i Aqua Naru el dia 6 de maig a les 9, perdó, a les 7 i a les 9, dos passis, dilluns, dia 6 de maig. Hem sentit aquest tema del seu debut, que es deia The Journey of Flame, però ella ve a presentar, evidentment, el seu últim disc, publicat aquest mateix 2024, All About Love, en el qual, doncs, s'acompanya també de tot un conjunt de cordes, com és Resonance. De fet, Aqua Naru és coneguda pel seu, això, pel el seu activisme afroamericà i el seu compromís, doncs, amb la cultura i la lluita política del poble afroamericà. Ella, doncs, és una de les visites importants en una sala com el Jamboree, aquests principis de maig. I ara, per acabar el Mixtures, ens queden res, ens queden uns minuts per un tema. I decidim, doncs, recordar el gran Levon Helm, que va morir un 19 d'abril de l'any 2012. Ara fa 2 anys, 2022, o sigui, ara fa 12 anys de la mort de Levon Helm, i l'any fa 2 anys, quan en feia 10, es va publicar un disc meravellós que hem escoltat més d'una vegada aquí al programa i que avui ho tornem a fer amb un tema com This May Be The Last Time. Mavis Staples i Levon Helm, doncs això, un record per aquest personatge imprescindible com a part de The Band, però també en la seva carrera en solitari, baterista i cantant com pocs. Levon Helm. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Serra Baleàrica, conduït per Glass Hat.
1: Saw how the future.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Marxem fins a Telefònica de seguida, perquè tu recordes que hi vam fer un experiment que ens va agradar. Va ser trucar a Telefònica i començar a preguntar tot el que tu vulguis i més.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Doncs avui, en aquest espai, jo vull que t'apuntis. Dues preguntes que tota la vida tu t'has preguntat i que vaies trobar resposta. Què et sembla l'experiment? I trucarem a Telefònica a preguntar aquestes preguntes exactes.
1: Però les he de pensar ara, les preguntes?
0: Ara mateix. Això és el directe. Tu no vols directe, Ràdio en Viu, Ràdio Varieté... És això el directe.
1: Sí, però és que no sé què pensar. Tu no, no tens cap dubte, tu?
0: Jo no tinc dubtes a la vida. Tu sí.
1: Bueno, doncs marquem.
0: Marquem. Marquem Telefònica.
1: Vull preguntar... Quina és la causa científica per la qual surt baf de la boca quan fa fred?
0: Vale, doncs preguntes això. Aviam què ens diuen.
1: Vull preguntar això en persona?
0: Sí, sí, pregunto tu. Tu ets el protagonista avui. Aviam què et diuen.
2: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Hola, buenos días.
2: Dígame.
1: Yo quería saber por qué cuando hace frío sale vaho de la boca.
2: Pues un momento, por favor.
1: Gracias.
2: De nada. Hombre, porque el aliento está más caliente que lo de dentro, pero yo se lo voy a comprobar.
1: Ah, muy bien. ¿Qué lo comprueba usted en un ordenador que tiene ahí, no?
2: Sí.
1: Ah, está bien. Un ordenador de preguntas y respuestas.
2: No, en el Google.
1: Ah, en el Google.
2: Claro.
1: Muy bien.
0: Curioso, ¿eh?
1: Yo pensaba que esto, no sé, era algo más...
0: Es curioso. No diría mai, yo.
2: Más sofisticado, más.
1: Más sofisticado, claro. En el Google lo puedo mirar yo en mi casa.
2: Ya, pues...
0: Pero mírelo.
2: Es que es hoy en día lo que más información da.
1: Claro. El Wikipedia y todo esto.
2: Sí.
1: A ver, ¿qué me sale?
2: Ahora se está abriendo la página y le digo.
1: Ah, muy bien.
2: En ese momento...
1: A ver, ¿qué más?
2: A ver, curioso, le dice... primero que nada, no es humo, es vapor, me dice el ordenador.
1: Es vapor.
2: Aunque yo le he puesto que es vapor.
1: Es que dice, yo le he dicho humo.
2: Vao. Sí, la temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
1: Momento, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
2: Para que usted compruebe que su temperatura corporal es más alta que la temperatura que tiene fuera, en la calle.
1: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
2: No. Sí, no, es que es el más exacto, ¿eh?
1: Ah,
0: claro.
2: Con diferencia de un grado desde la boca al rectal.
1: Yo tengo otra pregunta sobre esto. Esto ya me ha quedado claro.
2: Sí.
1: ¿Por qué con el humo de los cigarrillos se pueden hacer os y con el vapor de que sale de la boca no? ¿Me entiende la pregunta o no?
2: Sí, no,
1: porque yo lo he probado muchas veces y no se queda la O. Y cambio con el humo, porque yo fumo, me sale muy bien y digo, ¿qué pasa aquí?
2: A ver.
1: ¿Usted tiene una respuesta para esto?
2: No, pero se la voy a buscar.
1: Búsquelo usted en el Google, okay.
2: Sí.
1: Si no, también hay un servicio muy bueno que se llama Yahoo Respuestas, que también va muy bien, se ve.
0: Increíble, ¿eh? La paciencia que té. Té paciencia, ¿eh?
1: Pero una cosa, señorita, esto en el Google, ¿cómo lo pone usted?
2: Porque se hace círculos con humo y no con el vapor.
1: Ah, lo pone directamente en el Google.
2: Sí. Es que hay veces que la forma más sencilla es lo que mejor sale.
0: Sí,
1: claro. Sirve para toda la vida esto. Para cocinar, la fórmula más sencilla es lo que mejor sale.
2: Claro, ¿para qué andar?
1: Para ligar, la fórmula más sencilla es la que mejor sale.
2: Hombre, yo ya ahí ya no entro.
1: Ya no entra.
2: Salgo porque también se cuentan muchas mentiras.
0: Ya.
1: ¿Cómo que se cuentan mentiras?
2: Por el Google, con los ligues, se cuentan muchas mentiras, ¿eh? Yo le puedo poner que soy alta rubia con un 85 y los ojos verdes.
1: A mí me ha pasado esto ya.
2: Y la verdad es que es todo lo contrario.
1: ¿Porque usted cómo es?
2: Pues yo más bien bajita, mayor y morenita. Bueno, era morenita, ya tengo el pelo blanco. No me da una respuesta.
1: No da respuesta, ¿eh?
2: No. Bueno. No, me imagino que será por la densidad de los humos. A lo mejor el humo del cigarrillo es más denso y es más fácil hacer el circulito que con el vapor, que es menos denso.
1: Oiga, pero usted lo sabe mejor que el ordenador.
2: Digo yo, no, digo yo, ¿eh? Digo yo, o a lo mejor puede ser al contrario, es que no me pone nada, me dicen muchas cosas, pero ninguna se acopla a lo que usted está preguntando.
1: Señorita, ¿cómo se llama usted?
2: Carmen Muñoz.
1: Carmen, ¿y le hacen preguntas habituales como estas o no?
2: Sí.
1: Sí, d'estas así curiosas.
2: Sí, sí, aquí nos preguntan de todo. Vamos, y nosotras tenemos respuesta para todo.
1: Ya lo veo ya.
2: El primer anuncio.
1: Sobre todo Google.
2: Decía que desde la receta de la tortilla de la patata, sí, la letra de una canción. Ah, cantarla, sí, sí, que desentonamos.
0: Cantar también.
2: Por lo menos yo.
1: ¿También canta canciones?
2: No, leemos las letras de las canciones, que es diferente.
1: Ah, muy bien. ¿Eh? Hombre, pues podrían cantarla, sería un servicio extra.
2: Hombre, depende.
0: Chiste, se manda un chiste.
2: Hay algunas que la música no la sabemos, que eso no nos sale.
1: Para acabar, Carmen, ¿algún chiste sobre frío que usted me pueda encontrar? Si es un trabajo sobre el vaho y sobre todo esto que le estoy preguntando. Sí. Digo, a ver si hay algún chiste sobre el frío que me pueda explicar, pero póngale un poco de gracia.
2: Ahora le estoy mirando, a ver.
0: No puedo creer que ha trucado telefónica. No puedo creer.
2: A ver, un osito polar pregunta a su papá.
1: Sí.
2: Papá, ¿somos ositos polares de verdad? Y dice, claro que sí, hijo. Vale. Pregunta a su madre, ¿seguro que somos ositos polares? Y la madre contesta, claro que sí, somos ositos polares. Bueno, si vosotros lo decís, dice, ¿a qué viene tanta pregunta? Y dice, es que tengo frío.
1: Ah, no me ha gustado mucho esto,
2: No, a mí tampoco, es el primero que sale y es bastante malo.
1: Además, no me lo ha interpretado muy bien, Carmen.
2: No, la verdad es que aquí sí que...
1: Póngase un poco en el papel, hombre.
2: Ya, a ver...
1: A ver, otro que sea así más animadito.
0: Escolta,
2: a ver, un día entra un hombre en un bar a las 5 de la madrugada y le pide al mozo de un café, le pide al mozo un café frío. Sí. El mozo le dice que no tiene café frío, solo caliente. Esto vuelve a ocurrir 3 o 4 veces más, por lo que el mozo, ya hastiado con la situación, se dice a sí mismo: voy a tener café frío para ver... Es que yo soy muy mala contando chistes, he ido a coger a la peor.
1: Me ponga la emoción.
2: Sí, voy a tener café frío para este hombre que va a venir hoy también. Al otro día llega el hombre y le dice al mozo, ¿tiene café frío? A lo que el mozo le responde, sí, acá lo tiene. Y el hombre le dice, ¿me lo puede calentar un poquito?
1: Ya. Yeah.
2: Es que son bastante malos.
0: Son horrorosos. Horrorosos son.
2: No, esto no. Escolta, esto ya es sitio de chistes.com.
1: Muy bien, Carmen, muy amable usted por haberme atendido también.
2: Muchas gracias.
1: Una pregunta,
2: ya que ha llamado. Tenemos una promoción en la que estamos regalando 30 televisores.
1: Ah, las teles, sí.
2: Sí.
1: Dígame si me ha tocado.
2: Comprobación.
1: Sí, por favor. ¿Hago usted algún chanchullo para que me toque, hombre,
2: no,
1: mujer?
2: No, mire, en este caso no ha resultado premio. No. Lo que más quisiera yo que poder dar... Las televisiones así, yo y mis compañeras y yo.
1: ¿Ha dado alguna usted, Carmen? ¿Ha dado alguna?
2: Antes de ayer di una.
1: Ah, mire.
2: La que hacía 22.
0: Mira,
2: patitos.
0: La 22.
1: La 22. Muy bien, Carmen, muy simpática.
2: Además, a una señora catalana.
0: Ah, ¿de dónde?
1: ¿De dónde era?
2: La señora catalana, de Barcelona.
1: De Barcelona, muy bien. Perfecto, Carmen, muchas gracias.
2: A usted por
1: llamarnos. Luego.
2: Buenos días.
0: Escolta, això no té precedent, el que acabem de fer avui.
1: No té precedent, quina paciència.
0: Però escolta, jo crec que amb aquest servei de telefònica, saps què podríem fer? Ràdio, hores i hores i hores i hores de ràdio.
1: Home, d'aquesta manera podem omplir minuts i minuts.
0: I tant. Que no sabem alguna cosa, telefònica.
1: Home, jo tinc molts de dubtes més,
0: Escolta, per acabar, anem a d'altres temes del dia, et sembla?
1: Sí.
0: El diari OK publica, com sempre, el diari OK és molt catastrofista.
1: Alarmista, diria.
0: Diu, los reyes magos tienen ya los juguetes envueltos. Mm. Què vol dir això?
1: Que els reis compren amb antelació,
0: no? Diu que gairebé la meitat dels regals assignats als més petits esperen llestos per ser oberts. Diu, sus majestades han sabido adaptarse a las crisis y sacar provecho de ella. Mm.
1: És que aquest Nadal ets conscient, no?, la pellissa que ens donaran amb la crisi.
0: Sí, sí, sí, sí. I, atenció, hi ha un apartat, saps el què? Hi dedica només una plana, al tema. Una plana, sencera, Però hi ha un apartat que m'ha cridat l'atenció, un apartat petit, i diu, ojo con las cartas.
1: Què passa?
0: Diu, revisen les cartes. El 60% de la població diu que els reis no l'encerten.
1: Que no correspon al que
0: no correspon
1: carta...
0: el que els nens havien demanat amb el que realment els reis mags acaben portant.
1: Home, els reis intenten fer justícia, però no sempre es pot copiar.
0: I és que un 46% dels nens trien les seves peticions gràcies a la televisió.
1: Nosaltres, que ens portem tan malament, segurament tindrem pocs regals.
0: Sí, tot això és una enquesta que s'ha donat a conèixer de Disney Store. que tampoc tenen feina durant aquests dies, eh?
1: És com fa aqua.
0: I es dediquen, en aquest cas, a fer aquest tipus d'enquestes. Per cert, parlant del què, aquesta notícia sortia al què, i el diari El Mundo explicava a l'edició d'ahir que els diaris gratuïts comencen a pagar la crisi amb acomiadaments.
1: I reducció de pàgines.
0: Diu, el diario que anuncia, atenció, quina notícia, és una notícia que jo crec que hi hem de posar una mica de...
1: Drama.
0: Drama. Diario que anuncia que 106 persones aniran al carrer.
1: Jo penso que ho feien menys persones, aquest diari.
0: 106, ja.
1: 106 persones, però què fan? On fa els horòscops?
0: 106 persones, això vol dir que quedarà algú per fer el diari.
1: Sí.
0: O el tancaran.
1: No
0: com
1: sé.
0: La nostra estimada Ràdio Sada.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Ràdio Sada, tindrem més informació la setmana que ve, eh?
0: Sí, sí, atenció, perquè pot ser que col·laborem. Això ve d'ahir, eh? D'ahir dijous, si alguna persona no ens escolta, ei, super.
1: Ei, super.
0: Ei, super, eh?
1: Ja tenim el títol, 5 minutinhos mais.
0: Sí, sí, sí. I escolta, també, tot plegat, també s'ha fet tant a diaris com el 20 minutos o l'ADN. Però, clar, això ho publica El Mundo.
1: Sí.
0: Una plana sencera...
1: És la competència.
0: Clar, és un diari de pagament.
1: Que estan en contra.
0: Sí, una plana sencera dedicada, en aquest cas, a parlar de la crisi dels diaris gratuïts.
1: Mm, sí, sí. Bé, ja sabem que els de pagament i els diaris gratuïts, hi ha una guerra aquí...
0: Sí.
1: ...que no s'acabarà.
0: I escolta, marxo, si et sembla, amb un titular, i així marxo, amb un titular que ens porta el diari Edició Girona del Punt. Diu el titular, viatja des d'Holanda a Girona 3 vegades per ser jutjada i no ho aconsegueix.
1: No aconsegueix ser jutjada.
0: Això que és una noia que viu a Holanda, que viatja 3 vegades del seu país fins a Girona per ser jutjada per uns fets que van passar fa 10 anys i encara no ho ha aconseguit. Això que la noia està acusada de delicte de tràfic de drogues.
1: Que estarà més en els viatges que en els advocats.
0: I es veu que va cada vegada a Girona i diu no, no, ja torna un altre dia, que ja et jutjarem un altre dia.
1: Sí.
0: Així va tot plegat en aquest país.
1: Bé, tu no hauràs d'anar a marxar fins a Holanda.
0: No.
1: Aquest cap de setmana, però...
0: I tornem dimarts.
1: Però tornem dimarts.
0: Sí, exacte. Sí, que vagi bé el pont.
1: Igual, que no es pon, eh?
0: No es pon, és un dia més i prou. Més, és... I s'acaba aquí, ja punto pelota.
1: Pont no ho és.
3: Parlem del cas de les avionetes al Solsonès. Avui és notícia que el Departament d'Interior no ha trobat cap evidència de la presència d'avionetes que hagin enxampat amb iodur de plata pel Solsonès, amb l'objectiu de desfer tempestes.
1: Recordem que era una espècie com de llegenda urbana.
3: Sí. Recordem que hi havia vilatans, ciutadans a la comarca del Solsonès que asseguraven que cada vegada que hi havia núvols apareixien avionetes a la comarca i de cop i volta els núvols desapareixia i no plovia.
1: Sí.
3: No plovia. Deien que això es feia sobretot o es fa en algunes zones per evitar pedregades. De fet, diuen que això és habitual en algunes zones de Catalunya.
1: Diuen que a PortAventura, no? Deia la llegenda.
3: Sí, a PortAventura deien que... Això és mentida, perquè jo 2 vegades que he anat a PortAventura, 2 vegades que ha plogut.
1: Sí.
3: 2 vegades que ha plogut.
1: Jo no he vist cap avioneta.
3: Jo tampoc. Segons l'informe de la Generalitat, l'aigua del Solsonès analitzada no conté iodur de plata ni cap altra substància aliena. També s'assegura que les avionetes identificades no tenen cap relació amb la sembra de núvols.
1: Eren pilotes de línia.
3: La investigació s'ha donat per tancada.
1: Tot i que els vilatans, com tu deies, estaven més que convençuts, eh?
3: Anem a buscar l'altre punt de vista, et sembla, perquè tot això ho va denunciar el Consell Comarcal del Solsonès. I anem a trucar a aquesta hora, aviam si algú ens pot dir i ens pot treure l'entrellat a les misterioses avionetes.
4: Si voleu parlar amb serveis socials, sí. Teniu el 2. Serveis tècnics, el 3.
3: No, jo amb avionetes.
4: El 4. Amb recursos humans, el 5. Amb presidència, el 6.
3: Amb
4: secretaria, els ajuntaments...
3: I si no, espereu.
4: I si vol parlar amb l'operadora, esperi.
1: Esperem.
3: Sí, esperem. El cas de les avionetes.
5: Està sent transferit.
1: Transferit.
3: Sí.
1: Quarto milenio.
3: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, truquem de Ràdio Badalona, aquí a Barcelona.
6: Sí, digue'm.
3: Mira, truquem perquè volíem parlar del cas de les avionetes amb alguna persona.
6: Ostres.
7: Aviam, és que la persona que se'n cuida acaba de marxar.
3: La persona que porta les avionetes, sí, no hi és.
7: Acaba de marxar, de plegar ara mateix.
3: I no hi ha cap persona que em puguis passar, que em pugui dir alguna dada més sobre el tema?
7: Sí, t'ho demano, però em sembla que ho porto tot ell. Un momentet, eh?
3: Perfecte, sí, gràcies. Tindrem aquesta mala sort, que aquest tema avui no el podrem resoldre.
1: Perquè l'home acaba de marxar.
3: Escolta, és un tema que a mi em va interessar en el seu dia, eh? Home, perquè hi ha molts ciutadans que asseguren que realment cada vegada que hi havia un núvol apareixien aquestes misterioses avionetes...
1: I no plovia.
3: I no plovia. Això jo proposo fer-ho a Badalona. Els dies a platja...
1: Teníem les avionetes amb les pilotes de Nivea.
3: Sí, però els dies a platja... Ja no ve d'aquí, la platja. Però porqueria ja que si tiren iodur de plata no ve d'aquí. Ningú notaria.
1: Ningú notaria. El iodur de plata deu quedar pels núvols, no?
3: Sí, però prefereixo iodur de plata que les tifetes que hi ha a vegades dins de l'aigua surant.
1: Això passa quan plou molt, quan plou molt.
3: Sí, sí, sí.
1: Els sobreixidors, tot això.
7: Intentaré mirar amb una altra senyora que porta el tema.
3: Senyora, perfecte, gràcies.
7: Sí, la senyora. Vas com és? De ràdio...
3: Badalona.
7: Badalona, molt
3: com
7: bé.
3: Com es diu la senyora?
7: Teresa Canal.
3: Teresa Canal. Sí. Molt bé.
7: És la...
1: La què?
7: Bueno, la...
1: Qui és?
7: Alcaldessa de Castellà de la Ribera. Un momentet,
3: vale.
1: La alcaldessa de Castellà.
3: M'he quedat igual.
1: L'alcaldessa de Castellà d'on? De la Ribera.
3: De la Ribera. Castellà de la Ribera.
1: No coneixes aquest poble?
3: És fantàstic, aquest poble.
1: Bonic poble, sí.
3: Castellà de la Ribera. Mm-hmm. Allà a la comarca del Solsonès, amb aquella església preciosa,
1: aquell,
3: eh?
1: Aquell passeig de maco.
3: Aquell retaule barroc que tenen a dins
1: la plaça de la Vila. La plaça de la Vila preciosa.
7: No he vingut, també.
3: No he vingut, tampoc. És que els divendres és un dia...
1: No, algú treballa?
7: Normalment aquesta senyora ve de tant en tant, no té oficina aquí, ja, per dir alguna cosa. I aquest noi ha plegat avui precisament abans, que normalment no plega mai, però avui ha plegat.
3: Ja. És que avui és notícia que ja es veu que la Generalitat ha descartat, sí, que hi hagi avionetes als Solsonets que desfacin les tempestes.
7: Sí, clar.
3: I volíem saber l'opinió perquè crec que això es va denunciar en el seu dia des del Consell Comarcal, sí, del Solsonès.
7: Sí, sí, sí, per això. A veure, què podem fer? Jo intento... Si vingués aquesta senyora...
3: Sí. Bueno, fa una cosa. Truco'm un altre moment, si de cas.
7: Val.
3: D'acord?
7: Molt bé.
3: Teresa Canals, ja m'ha dit?
7: Sí, Teresa Canals.
3: Molt bé, gràcies.
7: De res, a vostè,
3: adéu. Fa una cosa, deixem aquest tema per dilluns, et sembla?
1: Sí.
3: El guardem, però poso targetita per aquí.
1: Sí, guardat.
3: Guardar, i anem a d'altres temes del dia, investigarem, aviam, si tenim més dades sobre aquestes avionetes que recorren la comarca del Solsonès. Anem a altres temes del dia, et sembla?
1: Sí.
3: I parlem de Nadal un dia més i de les mítiques i típiques felicitacions, o sigui, les postals,
1: les
3: de
1: postals.
3: Nadal. De fet, he de dir que és una tradició que s'ha perdut ja.
1: I ho feia a l'escola, no?
3: Sí, jo les pintava i tot.
1: Les
3: o sigui,
1: pintes,
3: les
1: tu?
3: Creava jo, aquestes postals de Nadal, eh? Posava 4 estrelles i ja era una postal de Nadal.
1: Que t'avorries, quan eres...
3: M'avorria, sí, sí. Sí, sí. I a més, hi havia una mena de competició, no sé si a la teva escola també, havíem quina era la persona que rebia més postals. Perquè això volia dir que era la persona més popular de classe. Si rebies 3 postals, eres un marginat.
1: I sempre estaves pendent.
3: Eres el pringat.
1: Aquella noia que m'agrada em regalarà una postaleta.
3: Sí.
1: I no.
3: I no.
1: No.
3: No.
1: Me'n regalaven.
3: Ara es deu fer, això? No. Ara tot és... Pel Facebook, ara, pel Messenger...
1: Ara és per missatge.
3: Per missatge.
1: Feliç
3: per...
1: Nadal.
3: Sí, feliç. Sobretot feliç Nadal.
1: Bon Nadal.
3: Sobretot feliç Nadal.
1: O
3: escolta,
1: feliç
3: una cosa. Avui explica'm un reportatge al diari Avui. Diu 35.000 felicitacions a Nadal menys. M'he quedat estorat perquè diu que el govern català ha retallat les Nadales canviant Montilla i els alts càrrecs.
1: Que com diuen ser aquestes?
3: Però jo em pregunto... Nadales. A veure una cosa. Aviam una cosa. 35.000 felicitacions menys, jo em pregunto, però quantes enviaven?
1: Quantes envien? Aquí no en rebem, em sembla.
3: No, no, però és que aquí envien aquestes postals.
1: Els alcaldes, potser.
3: Això que la postal d'aquest any recorda els 100 anys de les excavacions Empúries.
1: Està bé.
3: Sí. Que dius, bé, és un tema molt nadalenc, eh?
1: Sí.
3: Bé, han fet un estalvi de 37.066 euros a 18.000... Atenció al que val, eh? Atenció, oients. 18.677 euros val enviar aquest any aquestes Nadales, aquestes felicitacions.
1: 18.000 euros.
3: Jo trobo que és innecessari.
1: 18.000 euros per enviar aquestes postals?
3: Sí.
1: Que ho facin per correu electrònic, no?
3: I passen, atenció, de 90.000 exemplars... sí. 90.000 exemplars que enviaven el 2007 a 53.590 aquest any.
1: Home, doncs déu-n'hi-do.
3: Això vol dir que hi haurà una mica més de 35.000 ciutadans menys que rebran la felicitació del govern. Això que no. Que no. Perquè és el que han pensat en tot i la cosa principal argumentada per la retallada és que cada cop més a l'era Facebook les felicitacions s'envien en suport electrònic, a través de correu electrònic. Tu creus que si truquem al 012 ens sabran dir quantes felicitacions el precio justo?
1: Provem-ho.
3: Provem-ho? Anem a trucar al 012. Anem a trucar-hi.
1: Truquem al 012.
3: 012, tot ho sap i tot ho respon.
8: Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
3: Sí.
9: Si vol informació prèvia de les condicions legals...
3: Ens ho diran o què? Tu què creus?
9: Premi 1.
3: Opció A, opció B.
1: Jo crec que, com sempre, potser ni ho saben.
3: El precio justo. Sabran exactament quantes Nadales ha editat aquest any el govern català?
1: Potser ni ho saben, mira què et dic.
3: Aviam si ens contesten o no. Reportatge fantàstic que publica avui.
9: En aquests moments, les nostres línies estan ocupades.
3: El diari avui.
1: És l'únic diari que ho explica, oi?
9: Sí, l'atendrem en breus moments.
3: Hola, bon dia. Mira, us volia fer una pregunta. He trucat al 012, telèfon de la Generalitat, no?
10: Correcte, sí.
3: Volia saber quantes felicitacions a Nadal ha editat aquest any el govern català.
10: No es retiri, que li cerco la informació.
3: Perfecte. No hi ha manera. Escolta, de seguida anirem fins a un tema que ens portarà fins a Càdiz. Hi ha polèmica perquè es veu que obligar enfermeres a treballar con falda i cofia no és sexista. Això no és el que ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que ha desestimat la demanda presentada per Comissions Obreres. Això que recorreran ara la sentència. Tenim, d'entrada, senyoreta 012 buscant...
10: Dispensi per l'espera, sí. Concretament, per quina consulta seria?
3: Com, quina consulta?
10: Seria per algun estudi o...?
3: No, no, és per simplement per saber-ho.
10: D'acord, no es retiri, sisplau.
1: Ara una hora més.
3: Ara suposo que li ha preguntat algun superior. Escolta, això...
1: Qui truca? Qui ho vol, això?
3: Qui ho vol? A veure, qui truca?
1: Per què ho volen?
3: Convergència això? Truca...
1: Per què ho volen, això?
3: Per què ho volen?
1: Bé, saps que ens aniran durant llargues fins que no...
3: Bueno, però saps que si d'aquí un minut no tenim aquesta resposta, penjarem el telèfoni, no? I ens quedarem tan amples.
1: Aquí anem així.
3: Aquí no tenim feina?
1: No ens ho pensem.
3: Tenim feina avui.
1: I tant.
3: Per cert, això del Facebook que està tan de moda, avui també és notícia, que es veu que una dona ha trobat el seu fill després de 13 anys sense veure'l a través del Facebook.
1: Mira, veus que bé.
3: Ho veus?
1: Pels atractors del Facebook.
3: Sí, sí. Es veu que li ha passat a un xilè de 35 anys, que no veia la seva criatura des de que tenia un any.
1: Home, que no t'ha passat a tu, que t'has retrobat amb persones de feia molts anys.
3: I atenció a la frase de la mare. Diu, no poder aceptar-lo enseguida. Saps que el Facebook...
1: Has d'acceptar.
3: Sí, es veu que no, que li va costar.
1: Que li va costar.
3: Es diu Gigliolo Pascal Cortés. Escolta, fem una cosa.
1: No hi ha manera,
3: diuen, no ens ho diuen. Anem a l'altre tema del dia i la deixem en espera, et sembla?
1: Doncs vinga.
3: Doncs vinga, som-hi. Som-hi.
1: Som-hi.

0: cosa és que no disposem d'aquest tipus d'informació.
1: No hi ha aquest tipus d'informació. És
0: no,
1: privada, suposo,
0: no? Normalment els ajuntaments, si canvien felicitacions a Nadal, possiblement si s'adreça al seu ajuntament i el podran informar en el seu
1: no, municipi. No, però jo volia la de la Generalitat de Catalunya. La felicitació canvia, el senyor Montilla.
0: Doncs no disposem d'aquesta informació.
1: No envien Nadales, potser.
0: Possiblement no.
1: No envien Nadales, eh? Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per la trucada. Recordi que si no penja podrà valorar l'atenció.
1: Molt bé. Gràcies. Molt bé, gràcies. Amb un 0 ho valorarem.
2: Millor que no la valorem, senyora.
3: Premi sí. De l'1 al 5 Premem... el seu nivell de satisfacció per aquesta trucada.
2: Alú és dolent.
1: Alú, alú, fora. Atenció, titular. Per 012, sí, sí, diu que Montilla no envia cap felicitació de Nadal.
2: Sí. Bé. Això és el que diu el 012, després de 5 o 6 minuts en espera.
1: Sí, anem a d'altres temes del dia i anem directament, ràpidament, fins a Càdiz. Que bonic que és Càdiz, eh?
2: Doncs sí que és maco.
1: 20 minuts. Aquest diari fantàstic que diuen que és el més leído. Sí. Leído, eh? Diu que obligar a infermeres a treballar amb la falda, amb la faldilla i la còfia. Sí. M'encanta el nom de còfia.
2: És maco.
1: D'on ve còfia?
2: No ho sé.
1: Anava a dir, anem a trucar al 012, eh?
2: No, no.
1: De cofidis?
2: No. Millor, millor que no.
1: Jo crec que ve de Cofidis.
2: Sí, sí, home, i tant.
1: Sí, de línia directa.
2: Sí.
1: Diu que no és sexista. Diu el Tribunal Superior de Justícia en Andalusia ha desestimat la demanda presentada per Comissions Obreres que recorrerà, volíem dir, a la sentència. Anem a trucar a l'hospital, aviam què ens diuen. Mm. Si ens poden passar, per exemple, amb algun comitè d'empresa d'infermeres.
2: Ui.
1: Ui, què?
2: Molt difícil ho busques tu, això, avui.
1: Bueno, escolta, que no truquem a Can Ruti, eh?
2: Home.
1: A Can Ruti ni t'agafen el telèfon, ja.
2: No diguis això. Sí, que te l'agafen,
1: no te l'agafen.
2: És un hospital.
1: Perquè a vegades la telefonista està a la 14a planta i el telèfon està a la primera.
2: I què fa la 14a planta?
1: Pues en el cigarret. Buenos días.
4: Buenos días.
1: Mira, perdona que le moleste. Le llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Me puede pasar con algún sindicato de enfermeras?
4: Bueno, le voy a pasar como un control de enfermería a ver si hay algún miembro del comité.
1: Vale, bueno. Páseme.
2: Gracias, señor.
1: Gracias. Se truquen en directa a la clínica San Rafael.
5: Sí.
1: Buenos días.
5: Sí.
1: Hola, ¿me escucha?
5: Sí, dígame.
1: Uy, que oigo ruido. Dígame. Le llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
5: Y dígame.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
5: Bien, perfecto.
1: Mira, buscaba alguien del sindicato de enfermeras.
5: Espera un momento,
1: De acuerdo.
5: Dígame que hay alguien por aquí.
1: Sí, mire.
5: Sí, dígame.
1: No, que mire.
5: Sí, voy a mirar.
2: Muy bien.
1: Ara ens busquen algú, tot en directe, com cada dia.
2: Sí, així es veu...
1: Ai.
2: El que és la producció en directe.
1: Sí, sí. Aviam si tenim sort i ens pot posar amb alguna persona.
5: Oiga.
1: Sí, sí. Dígame.
5: Me dicen aquí que están todos en el sindicato.
1: Ah.
5: Que se dirijan allí.
1: ¿Y tiene el teléfono?
5: No, yo no lo tengo.
1: Uy, ¿y ahora cómo lo hago?
5: Espera un momentito, espera.
1: Vale.
6: El teléfono.
1: Sí. El teléfono.
5: Espera un momento, que se lo doy.
2: ¿Cómo es esta señora?
5: Mire, 956...
1: Sí.
5: 71...
1: Sí.
5: 61.
1: Vale, ¿cómo te llamas?
5: Yo, María Ángeles.
1: María Ángeles, ¿eh? María Ángeles, ¿se puede hacer una pregunta?
5: Bueno, venga, a ver.
1: ¿Tú cómo ves el tema este de la falda y la cofia?
5: Hombre, pues yo cómo lo voy a ver. Yo no estoy a favor de la falda y la cofia, la verdad.
2: No está
1: ya.
2: A favor.
1: No está a favor, ¿no?
5: No. Yo no. Yo prefiero mi pijama porque es mucho más cómodo para trabajar.
1: Ya, pero eso de la cofia ya ha quedado anticuado, ¿eh?
5: Pues nada, estamos obligadas a llevarla. De hecho, me han obligado ya a ponérmela a mí y me la he puesto.
1: Ya.
5: Pero vamos, me la
1: puedo. Pero porque como... en el hospital, la clínica te obligan a poner la cofia y la falda.
5: Sí, es obligatorio.
1: ¿Y cómo es la falda? ¿Es muy corta?
5: La falda, ¿cómo se la quiera poner cada cual?
1: Ah.
5: Sí, la falda es como se la quiera poner cada cual.
1: ¿Que es igual que sea corta o
5: da
1: larga?
5: Da igual. Llevando la falda y el delantal, da igual que sea corta como larga.
1: Y eso de la cofia es del año mismo. Es del año 20.
5: Hombre, eso de la cofia, yo qué sé, yo he visto películas antiquísimas y salimos con el mismo uniforme y la cofia, vamos.
1: ¿Sabe qué me viene a mí a la cabeza? Gracieta Morales.
5: Sí, de verdad que sí.
2: Las mujeres de la Cruz
1: sí,
2: Roja.
1: ¿No? Las mujeres aquellas, Sor Citroën.
5: Y es verdad, pues así estamos.
2: La Concha Velasco.
5: Estamos.
1: O las chicas de la Cruz Roja.
2: Rafael Aparicio.
1: ¿Sí o no?
5: Exacto.
1: Ya,
5: exactamente,
1: pero...
5: porque yo estuve en la Cruz Roja, hice la madre Cruz Roja.
1: Sí.
5: Y llevaba la bata y el delantal y decían ponérnoslo por debajo de las rodillas.
1: ¿Y esto, por qué no hacéis una campaña directamente, no sé, para que os quiten la falda y la cofia?
5: Pues no sé, ya eso depende del comité, de lo que quieran hacer la gente del comité. Entonces nosotros estamos dispuestas con ellos a hacer lo que sea. Pero claro, hay mucho miedo.
1: ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Porque hay mucha gente de contrato, está muy manipulada y las criaturas pues no quieren moverse, claro. No quieren problema ninguno.
1: Ya.
5: Y ya somos muy pocas aquí.
1: Sí.
5: Sí, somos poca gente fija, con muchas ganas de luchar y detrás, pero somos poca gente fija.
1: Ya, toda la gente está con los contratos basura.
5: Sí, ahí va, y entonces están, pues, claro, las tienen... como se dice...
2: Que esta dona no te feina, güey, es evidente.
5: Amenazando, vamos.
2: No te cae tipus de feina.
5: Ok.
1: Bueno, pues nada, espero que se arregle el tema.
5: Vamos a ver, eso espero yo.
1: Es que, a ver, con una bata ya hay bastante.
5: ¿Qué más quisiera yo?
1: Sí, ¿no?
5: El pijamita. Vamos, muy decentita y una ropita también de enfermería, ¿no? Deben de darnos dos opciones.
1: Ya, es que esto ya, bueno...
5: Claro.
1: Bueno, pues nada, gracias por todo.
5: Venga,
1: buenos días.
5: Adiós.
1: Escolta, jo crec que no cal trucar al comitè d'empresa perquè aquesta senyora ens ho ha dit tot.
2: A més, hem tingut una visió més popular.
1: Sí, perquè el comitè d'empresa ens farà passar per premsa, com sempre, i nosaltres busquem popular. Som populars, com la COPE. Som populars.
2: Sí, com la COPE no, però som populars.
1: Som populars, som ondes populares.
2: Ondes populares.
1: Bé, anem a d'altres temes al dia, et sembla? Som-hi, anem a d'altres temes. Escolta una cosa, avui he vist al diari El Punt un anunci que m'ha cridat l'atenció.
2: Mm.
1: Es veu, jo t'explico, una mena de... Bueno, com seria això? És que ara em surt.
2: Què és?
1: Ai, com surt això dels animals?
2: Un zoo?
1: No, gàbia, ara, és que no em sortia.
2: No et sortia la paraula gàbia?
1: Per què no sortia la paraula gàbia?
2: Perquè tens masses coses al cap.
1: Sí, es veu com una mena de gàbia i es veu conillets a dins.
2: Mm.
1: Molt macos, Jordi Preciosi, els conillets, i posa manca d'aïllament, sorolls, contaminació, venda a la via pública, corrents d'aire, manca d'espai, absència d'informació, pluja, calor, fred, por, estrès... Bé, moltes paraules. Resulta que l'Associació Defensa Drets Animals, ADA, ha denunciat a través del Punt i a través d'aquest anunci l'incompliment de la normativa vigent sobre animals a les paradetes situades a les Rambles de Barcelona.
2: Cosa habitual.
1: També tenen gossos.
2: Sí.
1: També tenen tot tipus d'animals. Allà vas a les Rambles de Barcelona i hi ha, jo què sé, girafes, home, elefants...
2: No et regeris.
1: De tot, ja.
2: Hi ha més animals lliures que en gàbies a la Rambla de Barcelona.
1: Sí. Sembla el circ. El circ del Tortó i Poltrona.
2: El circ reduït, sí.
1: Anem a trucar aquesta associació, a veure què ens diuen, et sembla?
2: Vinga, som-hi.
1: Tu trobes bé o no? Home, a mi em fan pena veure els animalons dins les gàbies, eh?
6: Ara digui.
1: Bon dia.
6: Bon dia.
1: Què tal, com anem?
6: Molt bé.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
6: Ràdio Badalona.
1: La més mona.
6: Pues
1: sí. Sí. És el nostre eslògan, eh? Escolta una cosa, jo truco sobre un anunci que he vist avui al Punt,
6: sí.
1: Sobre prou venda d'animals souvenir a la Rambla de Barcelona.
6: Sí, senyor.
1: Escolta una cosa, d'entrada, m'ha agradat molt l'anunci, eh?
6: Vale, pues un moment.
1: Sí.
6: Carme, mira, tu prens de Ràdio Badalona?
1: La més bona.
6: Que és un periodista que ha vist l'anunci al Punt i que li ha agradat molt. Vols parlar amb ell?
7: Hola.
1: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: Mira, truco de Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Sí.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: Escolta una cosa, he vist aquest matí l'anunci aquest que ha publicat al Punt?
7: Sí.
1: Sobre preu de venda d'animals souvenirs a la Rambla?
7: Sí.
1: Escolta una cosa, molt bé l'anunci, eh?
7: Gràcies.
1: I les paraules que heu utilitzat, també.
7: S'entén, veritat?
1: Home, fred, calor, vent, pluja...
7: Que s'entén
1: tot. Sí. Escolta una cosa, jo volia saber, hi ha una normativa... vigent sobre la venda d'animals a la Rambla.
7: Sí, per això que és una vulneració total de la normativa.
1: Ja.
7: Mira, per un cantó tenim la Llei de Protecció dels Animals, que és de la Generalitat i és d'àmbit de tot el territori. Després hi ha la normativa municipal, que si vols saber quina és, ara la Montse t'ho dirà
1: Això ho pot mirar per internet.
7: I allà veuràs que tot això i més coses es vulneren.
1: Ja.
7: O sigui, començant perquè està prohibit vendre animals als aparadors, i allò és un aparador. Perquè totes les botigues... Perquè és que, a més, aquí s'està produint un greuge comparatiu amb les altres botigues. Quan es van aprovar les ordenances municipals, doncs totes les botigues tenen que complir, i la primera, perquè això va ser una tasca, a més, precisament de la nostra entitat i amb la federació i tot això, que vam pressionar molt, perquè es deixés de tindre els animals als separadors per evitar la compra compulsiva.
1: Ja, però escolta una cosa, aquí he posat conillets, he vist l'anunci, però hi ha d'altres animals, oi?
7: I tant, animals... Mira, se vulnera la normativa d'animals
1: domèstics. Quins animals heu vist, per exemple? Cacatues hi ha?
7: Depèn, depèn. Ara, sí, també...
1: Cacatues hi ha?
7: Hi ha lloros, sí.
2: I periquitos?
1: I periquitos.
7: Hi ha moltes espècies d'animals...
1: I rates? Bueno, això, hàmsters.
7: Sí, hàmsters. Aquí, clar, és que tenim moltes fotos nosaltres i d'això vam escollir els conills perquè aquesta...
1: És el més tendre.
7: No, és que havia una parada que, a més, té la cara dura sobre de que no té prou amb el seu quiosc, que ho posa a part. Ah. Encara més enllà, agafa espai més del carrer i posa les gàbies amb els conillets allà. O sigui, si ja estan malament, diguéssim, dins del que és... la territori de la botigueta, el xiringuito, encara aquest més al carrer. I, a més, aquesta foto és bastant gràfica perquè es veu com...
1: Et puc explicar una experiència meva?
7: Sí,
1: ja sé que vaig ser mal fet. Doncs jo vaig comprar un conillet a les Rambles, a Barcelona. No, se'n va fer més gran que un gos.
7: Ah, sí, també, ja la sé, aquesta la sé.
1: Sí? Per què la saps?
7: Ja la sé perquè tinc una coneguda que ja fa molts anys també l'havia comprat, li van vendre com un conillet nano i es va fer...
1: Ui, però és que era pitjor que un gos...
7: Sí, sí, sí.
1: No n'hi cabia al pis.
2: I tenen mal caràcter, que mosseguen.
1: Que t'ho dic en sèrio. Jo vinc en un pis a 20 metres quadrats, no et pensis?
7: Ah, bueno.
1: Ja. Així, bueno, escolta una cosa, com et dius?
7: Carme,
1: escolta, m'has ajudat molt, eh?
7: No sé en què.
1: Que sí, m'has ajudat molt. Escolta, moltes gràcies.
7: De res.
1: Gràcies, adéu, bon dia.
2: Aquesta dona no sap per què l'hem trucat, eh? S'ha quedat a quadres.
1: Escolta, aneu amb compte si compreu conillets a les Rambles de Barcelona perquè us poden donar gat per llebre.
2: I tant.
1: I mai millor dit. Escolta, marxo avui parlant de Michael Jackson.
2: És cert, en Carles Més avui ens parla de Michael Jackson.
1: Què dius ara?
2: Sí,
1: és real?
2: Sí.
1: Sí, doncs mira, no serà per aquesta notícia que ara mateix vaig a dir.
2: És possible, a veure, no li xafis la guitarra ara.
1: Es veu que Michael Jackson subhastarà el seu mític guant blanc juntament amb altres objectes personals. Clar, aquest senyor no té ni un duro. Jo crec que està sortejant tot.
2: El nas de plàstic que té també el posarà en subhasta.
1: I això que posarà a la venda 2.000 objectes personals en una subhasta que es durà a terme el proper mes d'abril. Això que entre les pertinences ja em fas fora, no? Veig? Ja em fas fora, no? I acabo.
2: Vinga, acaba.
1: S'hi poden adquirir, per exemple, els mítics guants blancs que el rei del pop va fer tan popular i que va lluir en videoclips i concerts.
2: Lluvia el barret.
1: Tu el barret.
2: El barret blanc aquell.
1: Sí,
2: molt bé. M'agradava molt.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està, Antonio?
13: Està! Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamado a Telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera, gracias.
1: Sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
3: Doncs avui comencem parlant de lots de Nadal. Lots de Nadal que aquests dies... encara que hi ha crisi, molts treballadors reben aquests lots de Nadal, que moltes vegades doncs, hi ha, no sé, torrons, neules, cava, pernil... Sí o no?
4: Sí.
3: Això és...
4: Els que tenen sort.
3: Tradicional de cada any. Resulta que avui ens arriba una notícia, publiquen diferents diaris, l'Ajuntament de Algete, Algete està a Madrid. Resulta que aquest Ajuntament, segons ha denunciat el Partit Socialista, que està a l'oposició... Resulta que ha donat als seus treballadors municipals lots de Nadal caducats.
4: Caducats.
3: Segons anuncia el PSOE, es veu que estan regalant als funcionaris, a motiu de les festes de Nadal, productes caducats i també productes que o bé estan florits, o bé, per exemple, posa l'exemple de pernils que tenen fins i tot... Saps aquell verdet? Aquella cosa... el que es diu en castellà el mo, el mo o el verdín,
4: sí,
3: que es diu en aquest cas en castellà, doncs té això. Diu que els pernils són els productes que, segons el PSOE d'aquesta localitat, estan totalment caducats.
4: Dit d'una altra manera, han aprofitat el que va sobrar del lot de Nadal de l'any passat, no?
3: Sí, sí, sí. Almenys eren pernil, no com altres empreses que potser aquest any han decidit reduir gastos.
4: Sí, clar, tots ens hem d'apretar el cinturó.
3: Tots, tots, tots. Anem a trucar, si et sembla, aviam què ens expliquen, et sembla o no?
4: Saps el mític gag de Martes y Trece d'Empanadillas de Móstoles?
3: Sí.
4: Doncs la dona que trucava, em sembla que era el Josema, trucava d'Algete.
3: Algete.
4: Curiosament, eh?
3: Home, és un poble, és una població que està al costat de Madrid, eh? Es veu que també els embotits estan caducats.
4: També?
3: Sí, estan envasats i estan caducats.
4: Que se'ls hi posa com aquell colgat.
5: Bienvenido al Ayuntamiento de Algete. Si conoce la extensión, márquela.
4: No la coneixem.
5: Cero para información general.
3: Marquem zero,
4: sí?
3: Et sembla?
5: Hacienda.
3: Marquem zero. Truquem al Algete, a Madrid... per preguntar sobre aquests lots de Nadal caducats. Té tela, això, eh?
4: Té tela, té tela. Per això, a vegades hi ha empreses que aposten per donar altres coses que no caduquen.
6: Ayuntamiento, buenos días.
3: Buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Dime.
3: Mira, quería... No sé si tenéis departamento de premsa.
6: Sí, un momentito.
3: Vale, perfecto. Millor que ens passin en premsa, no? I
4: sí.
3: Que... podem treure l'entrellat sobre aquesta notícia que ens arriba. Buenos días.
6: ¿Sí?
3: Hola.
6: Hola.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Ajá.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
6: Bien, ¿y vosotros?
3: Bien, aquí, trabajando un poco. Con frío.
6: Con frío, ¿no?
3: Sí, ¿aquí en Madrid qué?
6: Bueno, hoy hace menos frío. En el fin de semana ha hecho mucho, pero hoy está un poco mejor.
3: Uy, aquí, yo te llamo de la costa, aquí tenemos playa y todo. Ajá. Y aquí casi, bueno, ha caído nieve y todo.
6: Bueno, bueno.
3: Sí, sí, sí. Una pregunta.
6: Dime.
3: Mira, yo te voy a poner un tema que esta mañana estábamos comentando en la radio, que lo hemos encontrado muy curioso. Uh-huh. La denuncia del Partido Socialista sobre las cestas de Navidad caducadas.
6: Uh-huh.
3: ¿Eso es correcto?
6: Bueno, caducadas.
3: Bueno, eso es lo que dice el partido, ¿no?
6: Claro, realmente es porque hay algunos jamones que cuando los han abierto, pues tenían como un poco de moho. ¿Vale? Pero la empresa que ha proporcionado los jamones ha emitido un certificado en el que dice que los jamones de bodega y los jamones serranos, cuando se están curando, producen un poco de moho, pero que para nada es síntoma de mala calidad.
3: O sea, es natural.
6: Eso es lo que dice la empresa, eso es.
3: Y después también había embutidos que estaban caducados.
6: Pues...
4: Sí, es una otra cosa.
6: Ahí ya, ¿sabes? No te puedo decir, porque realmente lo que sí que han devuelto han sido jamones. Algunos jamones han devuelto.
3: Bueno, eso es lo que pone la noticia, ¿eh?
6: Sí.
3: Que había a lo mejor algún salchichón, alguna mortadela caducada.
6: Ajá, pues eso no te puedo decir. Yo los jamones sí que sé que se han devuelto.
3: Ya, yo me imagino la mortadela, no sé, con...
6: Mortadela no, porque...
3: Con aceituna caducado...
6: No, porque venía un chorizo ibérico y un salchichón ibérico.
3: ¿A ti te han dado el lote?
6: Bueno. A mí me han dado el lote, pero yo todavía no lo he abierto. Si
3: ¿Y qué hay en el lote?
6: Pues mira, en el lote viene un jamón, un salchichón y un chorizo, una botella de vino blanco, una de vino tinto.
3: Todo light, ¿eh?
6: ¿Cómo?
3: Todo light.
6: Todo light, todo sí, light. Sí. Una botella de vino blanco, una de vino tinto, una de cava.
3: ¿El cava de dónde es?
6: Me parece que es Freixenet.
4: Ah, cava catalán.
6: Me parece
4: catalán.
6: Que es Freixenet, ¿eh? Luego, turrón duro, turrón blanco, de turrón de chocolate. Y yo creo que ya.
3: El lote está bien, ¿eh?
6: Y yo creo que ya, no trae
3: sí,
6: más.
3: Sí, el lote está bien.
4: ¿No? Para todo el año.
3: Bueno, pues espero que en tu lote no haya nada caducado.
6: Eso esperamos. Sí.
3: Bueno, gracias.
6: Nada, hasta
3: venga.
6: Luego.
3: Chao.
4: A mi, m'he donat aquest lot i si el pernil està caducat, m'és igual, ¿eh? Jo
3: home, però
4: més
3: escolta,
4: content que unes pasques.
3: Si s'ha florit o hi ha el barbet o això, el mo, treus el trosset aquell que hi ha i ja està.
4: Nosaltres que som catalans, això ho sabem.
3: El que no engorda...
4: Mata.
3: Mata.
4: El que no mata, engorda.
3: Correcte.
4: Exacte.
3: Bé, doncs això ha passat al Jete. Bonica població
4: bonica
3: de Madrid.
4: Població.
3: Sí, sí, aquella platja... Que... Ah, no, platja no tenen.
4: No tenen platja.
3: No tenen. Escolta, seguim a Madrid, et sembla?
4: Sí.
3: I parlant d'un concurs. Avui és notícia que Madrid acollirà un concurs... Avui no sé per què, tot passa a Madrid, tu. Acollirà un concurs en el que es premiarà la millor collita de marihuana.
4: De marihuana?
3: Sí.
4: Però si és il·legal, això.
3: Es veu que això ho convoca l'entitat Associació Madrileña d'Estudios sobre el Cannabis, juntament amb altres entitats, però legalització de la planta. Es veu que es durà a terme, o s'ha dut a terme, el recinte Patio Maravillas. Preciós, bonic. Preciós, eh? Aquest primer concurs que dèiem de la millor collita de marihuana. Et sembla que truquem, aviam, que ens donin més dades sobre aquest tema?
4: Sí.
3: Anem a trucar a aquesta entitat, va.
4: No veig gens clar, això.
3: Jo tampoc. Jo no sabia ni que hi havia una associació madrilenya d'estudis sobre el cannabis, eh?
4: Jo tinc aquí plantats uns geranis, només.
3: Són de plàstic.
4: I unes tomaqueres.
3: Són de plàstic.
4: Sí, perquè així no es moren.
3: Ja.
4: Però jo les planto a la terra.
3: Ja, però no les reguis.
4: Ja.
3: No gassis aigua perquè són de plàstic.
4: Jo m'ho vull creure que són de veritat.
3: Aviam si hi ha algú a aquesta hora, perquè potser...
4: Potser no s'entra al telèfon,
3: correcte.
4: No?
3: Anava a dir una altra cosa.
4: Mira com estan, mira com estan.
3: Són que estan escoltant Bob Marley, de fons.
4: Sí.
3: Estan escoltant aquesta música. A sort que hi havia diversos apartats de millor presència, millor gust, millor efecte... I també campeona de l'any.
4: Campeona de l'any.
3: Sí, que tu podies presentar la teva collita i podies guanyar un d'aquests apartats. Estava ben muntat, eh?
4: Mira, la música directament.
3: Sí.
4: Que ens arriba.
3: Això que, fins i tot, es van presentar una trentena de persones i l'edat mitjana dels participants és de 40 anys.
4: Vols dir que això no és una redada policial en forma de concurs?
3: Bé, segons han explicat avui als diaris els seus organitzadors, en cap cas es vol introduir al consum.
4: No, es premia la millor collita, però no es vol introduir al consum.
3: Sí, donen una copa i tot, eh? Què fas amb el micro?
4: Clar, que li he donat un copet.
3: No li donis cops al micro.
4: Li he donat un copet.
3: Bé, escolta,
4: no contesten, eh?
3: Deixem aquest tema, anem a d'altres temes al dia i parlem, atenció, d'un aniversari. Escolta, parlant d'un aniversari molt especial.

0: Carles Tornero, matins.sí, matins.no.
1: Sí.
0: Sleep o tanga?
1: Sleep o tanga és el... I el bòxer, que no entra en el concurs?
0: No, m'has de dir sleep o tanga.
1: Ho hem de dir als oients? O
0: no, m'has de dir tu.
1: Jo, sleep, tota la vida.
0: Sleep, eh? Tota tanga no.
1: Tota la vida.
0: No portes tanga?
1: No porto tanga.
0: El Xei Llaurador és un fan dels tanga.
1: Sí, sí, sí. A vegades té una cara així i és que no pot respirar.
0: Sí, sí, ell i David Rius. Es veu que van junts a comprar Can Gali. Anem a trucar a Can Gali, et sembla?
1: David Rius, em sembla que es posa calçotets, eh?
0: No, no, es posa slips.
1: Jo crec que és calçotets que semblen tanga. Bé, escolta.
0: Sí, escolta, anem a trucar a Can Gali.
1: No parlem de les intimitats de la gent.
0: Aviam si sabien que l'slip fa 75 anys.
1: Home, i pots preguntar també els preus que hi ha, si hi ha hagut molta innovació... Jo tinc un dubte.
0: Què?
1: I a mi m'agrada les slips amb la bragueta davant.
2: Digui?
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Truco de Ràdio Badalona.
2: De Ràdio Badalona?
0: Sí, què? Com va el matí?
2: A veure, un moment que li passo amb l'encarregada, eh?
0: Vale, perfecte. Estan enfeinats.
2: Bueno, va, Ràdio Badalona.
1: Què vol dir, bueno, va?
2: Digue'm.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
2: Pues molt bé.
0: Truco de Ràdio Badalona.
2: Sí, digue'm.
0: Escolta una cosa. Vosaltres sabíeu que aquest any fa 75 anys a l'Slip?
2: Pues no, no ho sabíeu.
0: No ho sabíeu?
2: No.
0: Doncs mira, fa 75 anys, està d'aniversari.
2: Ah, molt bé.
0: O sigui, la bragueta aquesta d'home, no?, que es diu.
2: El calçotet d'home, sí, l'Slip.
0: Ja, i escolta una cosa, té molta venda?
2: Home, aviam, venda en té. Passa que ara hi ha crisi.
0: Sí, bueno, deixem la crisi de banda, eh?
2: Sí.
0: Però què es ven més, l'Slip o el bòxer?
2: Aviam, actualment, avui per avui, potser el bòxer.
0: El bòxer?
2: Sí.
0: Però senyit o no senyit?
2: Senyit.
0: Senyit, molt senyit.
2: Molt senyit, sí.
0: I això de l'Slip ha quedat una mica enrere?
2: Home, es va venent, perquè sou públic, però sí, potser, mira, si venem 80 calçotets, 60 són boxers i 20 són slips.
0: Mm-hmm. Quines marques teniu?
2: Pues mira, tenim la Set, la Banderaro, la New Age, en Julio...
1: En Julio.
2: El Calvin Klein...
0: Mm-hmm. I el preu?
2: Home, els preus, pues mira, entrenem de 6 euros endavant.
0: Ja, perquè, clar, el Calvin Klein va al car.
2: Home, Calvin Klein ens venien sobre els 25 euros.
0: 25 euros.
2: Més o menys, sí.
0: Ja, ja. I teniu aquests que porta l'etiqueta de color i l'altra part és de color negre o de color blanc, no?
2: Tot aquest és mariconades, sí, noi.
0: Oi. Perquè això què? És mariconades, no?
2: Home, això de marca ja se sap.
0: Ja, ja, però 25 euros, tela, eh?
2: Sí, home, sí, això sí.
0: Vale.
2: Escolta... Els altres ens venien sobre els 6-8 euros, una cosa
0: sí.
2: Així, que està força bé.
0: Ja, ja. Escolta, última pregunta. Digues. I el tanga què?
2: El tanga, home, menys. El tanga, menys.
0: En homes, què?
2: En homes, no. En
0: res.
2: No, no anem bé.
0: Aquí, a Can Gali, no teniu.
2: No. Sí, no. Sí, sí, que en tenim.
0: Ah, tenim. Però no té els seus adeptes.
2: Home, no.
0: No.
2: No. No.
0: Què diuen per aquí?
2: Que si està bona dependenta, diu.
0: Com?
2: Hi ha una dependenta que està molt bona.
0: Ah, sí? Com es diu?
2: Es diu Marta.
0: Marta.
2: Sí.
0: Marta, què més?
2: Marta Noia.
0: No. Marta Noia.
2: Sí.
0: I està molt bona.
2: Està molt bona, sí. És soltera, eh?
0: És soltera.
1: Ah, doncs que s'hi posi.
0: Quina edat té?
2: Marta, quina edat tens? Respecte que s'hi posi.
0: No. Sí, sí, que s'hi posi.
2: Sí. Ja s'hi posi.
0: Que s'hi posi.
1: I pregunta-li què prefereix, slip o bòxer en un home. Què prefereix? Sí.
3: Escolta, que és broma. Tot.
0: Escolta, Marta.
3: Digue'm.
0: M'escoltes, però on tens el telèfon?
3: Telèfon.
0: Sí, perquè t'escolto com si siguessis a la cova d'Alibaba.
3: Ah, pues fantàstica, la cova.
0: Ara.
3: Escolta una cosa. Una broma, que estic casada amb dos fills.
0: Ah, però tu ets la dependenta bona de Can Gali.
3: Sí, clar.
0: Ja, escolta una cosa. Tu què prefereixes pel teu home? El slip o tanga?
3: Home, depèn.
0: O bòxer?
3: No, un bòxer.
0: Sí. Sí, tu prefereixes bòxer, eh?
3: Sí.
0: Senyit o ample?
3: Senyidet,
0: eh?
3: Sí.
0: O sigui, marca en paquetet.
3: Bueno, sí, más o menos.
0: Molt bé. Escolta, Marta, gràcies.
3: De res, a tu.
0: Adéu, bon dia. Truquem a Can Gali, això és.
1: Can Gali, que hauria de patrocinar aquest espai, eh?
0: Jo crec que sí.
1: No hi ha dia que no fem referència a Can Gali.
0: Sí, sí, sí. No, bé, si alguna persona no sap on és...
1: Sí.
0: És el carrer Pietat, allà davant del mercat.
1: Home,
0: de la plaça Vella, de tota la vida. On hi ha els cargols aquells...
1: Sí, enganxats.
0: Enganxats al carrer, allà.
1: Tres morts de cada cinc que venen.
0: Sí, és típic de Badalona, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Abans tenien gallines i coses, i ho han prohibit.
0: Sí, sí, ho han prohibit.
1: Ho han prohibit.
0: Un cenisso va prohibir el seu dia.
1: Sí, sí.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí...

0: dins el magazín 5 minuts més. I al vespre, a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Zeta.
2: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
7: No.
6: Disculpe.
7: No.
6: Si necesita
7: ayuda. Que no.
6: Disculpe, no le he entendido.
7: A ver, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
7: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
7: ¡Operador!
2: ¿Quién nivel de radio?
6: Disculpe por la confusión.
7: Sí.
6: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant!

on the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. No cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem a casa nostra, a Terres Catalanes. Més concretament, anirem fins a Sant Vicenç dels Horts per escoltar el més nou d'Albert Esteve, amb una cançó que es diu Un món millor, reivindicant així la necessitat de construir un futur més humà, sostenible i també compartit. Per tant, amb ell, amb Albert Esteve i Un món millor, comencem aquestes estrenes. Som-hi!

Aquesta és la cançó que ha obert avui aquest estrenes. Des de Sant Vicenç dels Horts ens ha acompanyat Albert Esteve i amb la cançó Un món millor, reivindicant la necessitat de construir aquest futur més humà, sostenible i compartit. Seguim en reivindicacions perquè ara mateix ens arriba el canadenc Bryan Adams amb la seva nova cançó 50 Fears, que és un himne al Canadà i en protesta contra el president dels Estats Units, Donald Trump, que constantment es refereix al seu veí com l'estat número 51 de la nació nord-americana. 50 Fears State és la nova cançó de Bryan Adams.

51st State, aquesta és la nova cançó de Bryan Adams, i anem per una de les noves, i tornem a Catalunya, de Confinaps. És un projecte musical català creat i liderat per Francesc Aznar. El grup va néixer durant el març del 2020, coincidint amb la pandèmia i el confinament. Són originaris de Castellterçol, al Moianès, i així ens arriben amb aquesta, que es diu Vesperon.

Noves cançons que anem descobrint, com cada setmana, a través d'estrenes. Aquests són els Confinaps i la seva nova cançó, Ves per on. Una altra de les interessants novetats que compartim junts. Ara mateix anem amb una reconeguda banda australiana d'indie rock i Britpop que va ser formada a Sydney el 2012. Ells es diuen DMAs i la cançó que ens proposen és el Killing Time.

Killing Time, aquesta és la nova història musical dels DMAs, una altra de les novetats interessants per aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Sara Roy, cantant i compositora catalana, nascuda a Manresa. Va saltar la fama durant la seva adolescència com a vocalista del popular grup infantil Macedònia i actualment destaca en la seva carrera en solitari amb cançons com, per exemple, aquesta que escoltarem ara mateix i que es diu Tant de bo poder parar el temps. El teu...

Tant de bo poder parar el temps. Aquesta és la nova cançó de la manresana Sara Roy, una altra novetat de la setmana. Seguim a estrenes i ara mateix anem per la veu de Erin LeConte. És una cantant, compositora i productora britànica. Destaca per compondre i per produir les seves pròpies cançons, que crea amb un estil pop molt propi, com ho comprovarem amb la seva nova cançó anomenada De Cinema.

La veu de la britànica Erin LeConte, aquesta cançó que es diu De Cinema. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir una història que precisament, i valgui la redundància, està compartida primerament per en Nil Boladeres, que és del Baix Llobregat. Va començar com a saxofonista en grups com Trust o La Barraca, i també es va acompanyar per Albert Martí, és del Poble Sec de Barcelona, és actor, músic i gestor cultural. Junts ens presenten aquesta història anomenada El Precipici.

És el ritme de Flory, el seu nom real és Florence Helen Arnold. És una cantant, compositora, model i bateria anglesa, nascuda a Bristol. És especialment coneguda pel seu estil de música pop electrònica i per haver estat la bateria del famós equip de producció britànic Xenomania. Flory és una altra de les novetats interessants de la setmana, a estrenes que et segueix acompanyant-te, siguis on siguis. Ara mateix tornem a Catalunya i ho fem precisament amb la veu de Tito Martí, que és un jove músic i cantautor català que destaca en el panorama del pop folk i la cançó d'autor. Tot i que va néixer a Mahó, a Menorca, ha viscut pràcticament tota la seva vida a Catalunya i actualment està molt arrelat a Castellfollit del Boix, al Bages. Aquesta és la seva cançó, La Parenta, Tito Martí.

Així ha sonat el més nou de Tito Martí, es diu La Parenta, una cançó que segurament farà el seu estiu en aquest 2026. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Gran Bretanya de nou per escoltar el cantautor britànic d'origen nigerià, Jerup. El seu nou èxit es diu Forever Right Now.

Forever, Right Now, aquesta és la nova cançó de Jerub, aquest cantautor britànic d'origen nigerià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu Eric Alès, nascut a Sabadell, és un cantant i actor sabadellenc que destaca per la seva carrera musical en què recupera l'essència del rock català. Aquesta és una mostra, es diu Em va ensenyar a volar.

Eric Alès, aquesta és la seva nova cançó, em va ensenyar a volar, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Com ho és? La tornada dels Take That amb noves cançons. Aquesta es diu Sweet July.

Sweet July, aquesta és la nova cançó dels Take That, la seva tornada aquest estiu del 2026 amb noves creacions musicals. Així els hem escoltat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb la veu d'Àuria Franch, que és una cantant i compositora originària de Navàs, al Bages. És especialment coneguda per haver viralitzat a les xarxes socials amb el projecte Com sonaria en català, amb el qual adapta i versiona èxits internacionals a la seva llengua, a més de compondre i publicar temes propis, com aquest, que es diu És meravellós.

Una altra de les noves creacions musicals de Madonna des del seu Confessions 2, aquest Fràgil, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja posa el punt i final avui amb Mariana Zarr. És una jove cantautora independent des de Montornès del Vallès. És coneguda per escriure cançons que converteixen en música sentiments. Per si vols tornar, és la cançó que avui posa el punt i final a aquestes estrenes amb veu i música de Mariana Zarr. Així acabem. Rebeu una salutació de Joan Soler. Us esperem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu. Saluts. Adéu-siau.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes poner per el Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta tonera feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: Little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar.

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

Veus ben combinades? Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy. Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç. O tot el contrari. Don't worry. I...
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat a espatllar. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona... Això d'espai de mobilitat podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Alex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com a preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell. La va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon a nostre. Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967, amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva el amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat, visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex. Mete.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sírex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sidex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Felix. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes, i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, els Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot, i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, i no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ada Belén, que es diu Com una nòvia. Una abraçada molt forta, i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga i a la Catedral de Barcelona, un any més a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertram i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
2: Ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, home, que clar que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora, tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava...

Estàs pensant el títol del tema? Del tamarro? No et surt ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Cados ese estimat per tu.
2: How sweet it is.
1: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 8:45 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor. No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades, bueno, de Mocedades al Consorci, es diu, per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís, hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el más sexy, les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972 perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar amb Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir, el 1983.

seves paraules és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors, com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador